0: Hem sentit la suite del ballet Estancia, opus 8, d'Alberto Ginastera, interpretada per la New World Symphony, dirigida per Michael Tilson Thomas.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Arriba ara a la sintonia de Catalunya Música una cantata de Johann Sebastian Bach, la catalogada amb el número 127, que porta per títol Herr Jesucrist war Mensch und Gott, Senyor Déu Jesucrist, home veritable i Déu. Sentim-ne la versió de Dorothy Mills, soprano, Matthew White, contratenor, Jan Kobo, tenor, i Peter Cui, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant sota la direcció de Philip Herrefiger.

0: Aquí s'acaba la cantata catalogada amb el número 127 en la producció de Johann Sebastian Bach. Herr Jesucrist war Mensch und Gott, Senyor Déu Jesucrist, home veritable i Déu. Hem sentit les veus de Dorothy Mills, soprano, Matthew White, contratenor, Jan Kobo, tenor i Peter Cui, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant, sota la direcció de Philipp Herrefige.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit us convidem a sentir el concert per piano i orquestra de corda de Robert Gerhard en la versió de la Northern Sinfonia dirigida des del piano per Peter Donohue.

La Northern Sinfonia, dirigida des del piano per Peter Donohue, ens interpretava el concert per piano i orquestra de corda de Robert Gerhard.

0: Catalunya Música.
1: De Maurice Ravel us convidem a sentir el seu esplèndid quartet de corda, quartet en fa major, que va compondre l'any 1903 i que va dedicar al seu mestre, Gabriel Fauré. Ens acompanya el quartet Sharon.

0: S'acaba aquí aquest esplèndid quartet de corda en fa major que Maurice Ravel va completar l'any 1903. N'hem sentit la versió del quartet Charn.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Per continuar la nostra selecció, hem escollit el Salm Dixit Dominus, número de catàleg 232, de Georg Friedrich Händel. El centrem en la versió de les sopranos Jill Feldman, Emma Kirkby i Emily Fanevera, les contralts Margaret Cable i Mary Nichols, el tenor Joseph Cornwell i el baix David Thomas, amb el Taverner Choir i els Taverner Players, dirigits per Andrew Parrott.

Acabem de sentir el Salm Dixit Dominus, número de catàleg 232, de Georg Friedrich Händel. Els intèrprets eren les sopranos Jill Feldman, Emma Kirkby i Emily Fanevera, les contralts Margaret Cable i Mary Nichols, el tenor Joseph Cornwell i el baix David Thomas, amb el Tavana Choir i els Tavana Players, dirigits per Andrew Parrott.

Continuem la nostra programació amb un trio en piano de Sergei Taniaev. És el trio en re major, opus 22, una obra de l'any 1908 que ens ofereix el trio Baradin.

Allegro molto tema amb variacions andante espressivo attacca i finale allegro con brio. Són els moviments del trio amb piano en re major, opus 22, que Sergei Taniaev va completar l'any 1908. Sentíem els membres del trio Baradin.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Tot seguit, la pianista Maria Jou Pires ens ofereix els dos nocturns opus 62 de Frédéric Chopin.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació ara amb una mostra del contingut de la col·lecció Musicae Concertatae, publicada l'any 1619 a Venècia. És la batalla Tocchin le trombe all'arma de Giovanni Valentini. Ens acompanyen els conjunts La Cappella Ducale i Música Fiata de Colònia. Dirigeix Roland Wilson.

0: música publicada a la col·lecció Musica Concertate l'any 1619 a Venècia. És la batalla Tocchin le trombe all'arma de Giovanni Valentini. Sentíem la Capella Ducale i el conjunt música fiata de Colònia sota la direcció de Roland Wilson.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir la sinfonia número 3 en sol menor, opus 42, d'Albert Roussel, interpretada per l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Charles Dutoit.

Hem sentit la sinfonia número 3 en sol menor, opus 42, d'Albert Roussel, interpretada per l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Charles Dutoit.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 8 en si menor, Sinfonia Inacabada, d'Oig 759 de Franz Schubert, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Carlos Kleiber.

0: Allegro moderato i andante con moto són els dos moviments de què consta la sinfonia número 8 en si menor, sinfonia inacabada, Deutsch 759 de Franz Schubert, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Carlos Kleiber.
1: Nocturn.
2: Tot seguit, l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Noon, interpretarà la missa Salve Regina de Tomàs Lluís de Victòria.

0: Hem sentit la missa Salve Regina de Tomàs Lluís de Victòria en la versió de l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Noon.
1: Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música ara sentint els tres esbossos simfònics Al mar, de Claude Debussy, obra estrenada l'any 1905 a París. Consta de tres parts, de l'albada al migdia, al mar, jocs d'onades i diàleg del vent i del mar. Ens acompanya la Filharmonia Orquestra, dirigida per Jeffrey Simon.

Fins aquí els tres esbossos simfònics al mar de Claude Debussy, de l'albà del migdia al mar, jocs d'onades i diàleg del vent i del mar. Ens acompanyava la Filharmonia Orquestra dirigida per Geoffrey Simon.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació el concert que Franz Joseph Haydn va compondre per un dels violoncel·listes de l'orquestra de Starazzi, Anton Kraft. És el concert per a violoncel i orquestra número 2 en re major que ens ofereixen Hideo Suzuki, violoncel, i els membres de la Petite Bande que dirigeix Sigiswald Koichken.

Allegro moderato, adagio i rondó allegro són els tres moviments del concert per a violoncel i orquestra número 2 en re major de Franz Joseph Haydn que hem sentit en la versió de Hideme Suzuki, violoncel i la Petite Bande sota la direcció de Sigiswald Köchken.

Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

I la següent audició avui aquí a la nostra sintonia és la de La Pavana en fa sostingut menor opus 50 de Gabriel Fauré. Sentim-la amb l'Orquestra de Cadaqués, dirigida per Gian Andrea Noseda.

0: Juan Francisco Sanz veu i la Capilla Antigua de Chinchilla, sota la direcció de José Ferrero, ens oferien aquest lament de Mogo Kimatulu Amoa del poeta del segle XII, Chrétien de Troyes.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: D'Umberto Knox és el títol que Igor Stravinsky va posar al seu concert en la tonalitat de mi bemoll major dedicat al matrimoni Bliss l'any 1938. D'Umberto Knox era el nom de la residència d'aquest matrimoni, d'aquí doncs el títol d'aquest concert que avui sentim en la versió per a dos pianos que fan Elena Bugallo i Amy Williams.

0: Era música d'Igor Stravinsky, la versió per a dos pianos del concert en mi bemoll major d'Humberton Oaks, concert que interpretaven Elena Bugallo i Amy Williams.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara sentint el Concerto Grosso en la menor opus 6, número 4, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'orquestra de la Societat Händel & Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.

0: Fins aquí el Concerto Grosso en la menor, opus 6, número 4, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en la versió de l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, sota la direcció de Christopher Hogwood.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música us convidem tot seguit a sentir una de les melodies de Franz Schubert, el Lied der Fluss, el riu, Lied Deutsch 693, que interpreta el baríton Matthias Görne, acompanyat del pianista Andreas Käfliger.

Era la veu del baríton Matthias Goerne, que al costat del pianista Andreas Häflige interpretava el Lied der Fluss, el riu, Lied Deutsch 693 del catàleg de Franz Schubert.

0: Catalunya Música.
1: Música anglesa de la primera meitat del segle XVIII per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violí i continu en sol major, opus 2 número 3 del compositor Richard Jones. És una sonata que pertany a un recull publicat a Londres l'any 1735. Ens acompanyen Creta Maria Kentala, violí, Lauri Pullaka, violoncel i Mitzi Meyerson, clavecí.

0: Carreta Maria, Kèntala, violí, Lauri Pullak, violoncel i Mitzi Meyerson, clavecí, ens oferien la sonata per a violí i continu en sol major, opus 2, número 3, del compositor anglès de la primera meitat del segle XVIII, Richard Jones.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que us convida tot seguit a l'audició de la versió que la pianista Alicia de la Rocha fa de la sonata per a piano en re major Kehl 576 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Aquesta era la sonata per a piano en re major Kegel 576 de Wolfgang Amadeus Mozart que sentíem en un enregistrament del 1990 protagonitzat per la pianista Alicia de la Rocha.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Una melodia original per a veu i orquestra de corda de Giuseppe Verdi és l'Ave Maria. Verdi la va compondre l'any 1880 i també en va fer diversos arranjaments. En sentim la versió de

Cristina Gallardo Domage, soprano, i l'orquestra sinfònica Giuseppe Verdi de Milà, sota la direcció de Riccardo Celli, Ave Maria de Verdi.

0: S'acaba aquí l'Ave Maria, una melodia per a veu i orquestra de corda que Giuseppe Verdi va compondre l'any 1880. La sentíem interpretada per Cristina Gallardo Domage, soprano, i l'orquestra sinfònica Giuseppe Verdi de Milà, sota la direcció de Riccardo Chailly.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El que sentirem tot seguit a Catalunya Música és el Concerto Breve per a piano i orquestra de Xavier Montsalvatge. Aquesta versió que us oferim la van enregistrar el pianista Daniel Blanc i l'Orquestra Simfònica Nacional de Cuba, dirigits per Enrique Pérez Mesa.

0: Sentíem el Concerto Breve per a piano i orquestra de Xavier Montsalvatge, interpretat pel pianista Daniel Blanc amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica Nacional de Cuba que dirigia Enrique Pérez Mesa.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música ara sentint les cançons i romances per a cor, opus 93A de Johannes Brahms, un recull de 6 cançons compostes l'any 1883 sobre textos de Goethe, Kapper, Rückert i von Arnim i també un text tradicional alemany. Sentim el cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya dirigit per Günther Jena en un enregistrament de l'any 1982.

0: Fins aquí el recull de 6 cançons i romances per a cor opus 93A de Johannes Brahms. Sentíem el cor de la ràdio del nord d'Alemanya dirigit per Günther Jena.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: És l'Ave Maria, la primera de les tres pregàries per abans d'anar a dormir, de Bernat Vivancos. Sentíem aquest enregistrament de l'any 1996 amb Núria Rial, soprano, i el mateix Bernat Vivancos al piano.
1: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Antonio Vivaldi és el protagonista absolut d'aquests 5 capítols del compositor de la setmana a Catalunya Música. Estem explorant la seva producció al llarg d'aquests 34 anys que va estar treballant a l'Hospedale de la Pietà. A partir del 1703 tenia 25 anys i el van fitxar com a professor de violí i posteriorment també li van assignar el càrrec de mestre de capella, és a dir, el compositor de tota la música que havia de sonar en tota mena de cerimònies i concerts en aquesta institució benèfica, una de les més importants que hi havia a la ciutat de Venècia durant la primera meitat del segle XVIII. Antonio Vivaldi és l'objecte de la nostra atenció. Estem escoltant música molt diversa i variada. Ahir vam escoltar una bona selecció de la música instrumental que escrivia per a les seves deixebles, les seves alumnes, que eren autèntiques virtuoses, i avui ens volem dedicar a la música vocal, a la música religiosa, amb grans obres per a solistes i també per a cor. Som-hi!
0: El compositor de la setmana.
1: Antonio Vivaldi és el gran protagonista d'aquest compositor de la setmana a Catalunya Música. Avui, ja us avancem, l'índex d'aquest programa d'avui, d'aquest capítol, és el Dixit Dominus d'Antonio Vivaldi al Riom 807, una obra que dura gairebé mitja hora per a cors, solistes i orquestra. També sentirem un motet molt interessant per a veu, solista i instruments, el Salve Regina, el cantarà Filip Jaruski, i al final de tot una petita sorpresa, una peça molt interessant. En qualsevol cas, introduirem aquesta primera audició, aquest Dixit Dominus de Vivaldi, recordant que en aquella època, a principis del segle XVIII, i especialment a la ciutat de Venècia, qualsevol visita de compromís havia de tenir una experiència musical als Hospedali. Noies vestides de blanc, ocultes rere les gelosies i les reixes, amb vels negres per ocultar-ne la seva cara, i la posició elevada a les tribunes, més el recolliment i l'ambient especial que es vivia, eren tota una experiència sublim, una experiència musical d'altíssim voltatge. Molt silenci hi havia en totes les execucions, ja fossin en plena missa, en ofici litúrgic o en concert. Estava prohibit aplaudir. Hi havia moments d'intensa emoció. L'òpera era la reina, però els Hospedali oferien grans experiències amb música com aquesta.

La Pietà de Venècia, aquest hospedale on treballava i on va ser director musical Antonio Vivaldi, va rebre visitants il·lustres a principis del segle XVIII. Per aquí es feien concerts privats. Per exemple, el 1709, el rei Frederic IV de Dinamarca hi va escoltar un oratori. Tot això està documentat. El 1726, el cardenal Otto Boni va presenciar un concert de música sacra. El 1727 hi va assistir la comtessa Grimaldi de Gènova. El 1740, aquí Vivaldi ja no hi era, a l'Hospedale, el príncep elector de Saxònia també va assistir a una sèrie de concerts i d'interpretacions musicals. Hi ha fins i tot la crònica d'un visitant anglès, Edward Wright, que l'any 1720 explica com es feien els concerts i també remarca que molts assistents hi anaven a buscar esposa. Anaven a buscar un bon partit, una joveneta ben cuidada, ben formada, amb aptituds musicals i que no conegués el món. Aquesta era la gran il·lusió de totes aquelles persones que anaven a veure aquests concerts amb una intenció que anava més enllà que la de passar una bona estona escoltant música. Fins i tot Jean-Jacques Rousseau, que també va ser músic i compositor, a part de filòsof i pensador, va dir: "No puc concebre res tan voluptuós i tan commovedor com aquesta música que fan els Hospedale."

I abans d'escoltar aquest Dixit Dominus de Vivaldi i escoltar la música que feien totes aquestes noietes que residien a l'Hospedale de la Pietà, fixeu-vos que deia Charles de Brosses, que era president del Parlament de Dijon, a França, era un diplomàtic molt reconegut, que va viatjar arreu d'Europa, que va fer diversos escrits i llibres explicant els costums i tot el que havia vist en totes les ciutats que havia visitat, doncs va escriure molt sobre els Hospedali en el seu llibre Viatge a Itàlia, un llibre que va escriure el 1740. En una carta del 29 d'agost de 1739, Charles de Bros valora el que ha sentit els Hospedali venecians i deia el següent: «L'Hospedale on més vaig i on més em diverteixo és el de la Pietà. És també el primer per la perfecció de les seves sinfonies. Quin rigor en l'execució! Només allà s'escolta aquest primer atac de l'arc, tan falsament lloat a l'Òpera de París. Aquí hi fan una classe de música que a França ni tan sols coneixem i que em sembla més apropiada que cap altra per al Jardí de Bourbon. Es tracta de grans concerts en els quals hi ha un violino principale».

Doncs déu-n'hi-do com impressionaven aquestes noietes que formaven el cor i el conjunt instrumental que liderava Antonio Vivaldi a l'Hospedale de la Pietà de Venècia. Feien concerts a dojo, no només participaven en misses i en oficis litúrgics. Fins i tot també Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, va assistir a una representació i va dir «No hauria pogut imaginar mai unes veus com aquelles». Per tant, impressionaven. I ara sentirem la música que Vivaldi escrivia per a tots aquests concerts, pensant, dedicada, evidentment, i imaginant també les capacitats i els talents de les seves deixebles, de les seves alumnes. Ara sentirem una obra de gran envergadura, dura gairebé mitja hora, és el Dixit Dominus per a cors, solistes i orquestra. Sentirem una versió enregistrada al segell Harmonia Mundi l'any 2012, un enregistrament que dirigeix David Bates, al capdavant del conjunt instrumental Música Nova. El cor està integrat per solistes que també fan les àries d'aquest Dixit.

0: Brillant i exuberant, efervescent, aquesta música d'Antonio Vivaldi, dedicada i inspirada en les veus i en les capacitats, els talents musicals de les seves alumnes, a l'Ospedale de la Pietà. Era el Dixit Dominus, Riom 807, que hem sentit en una interpretació dels solistes, que també formaven el cor, Augusta Hebert, Esther Brazel, Helen Jane Howells i Anna Dennis, sopranos, Christopher Lowry, el contratenor, els tenors Simon Wall i Tom Raskin, i Arthur James al baix. Amb ells el conjunt instrumental Música Nova, que dirigeix David Bates, un enregistrament de 2012 pel segell Harmonia Mundi. Aquest ha estat el Dixit Dominus, un altre gran exemple de l'esplendor musical que va propiciar Antonio Vivaldi durant les primeres dècades del segle XVIII a l'Ospedale de la Pietà de Venècia.
1: El compositor de la setmana.
0: Ara sentirem un altre exemple d'aquest virtuosisme vocal, en aquest cas, i també instrumental. Sentirem un motet, és el Salve Regina, el Kehel 618. Abans, però, fixeu-vos què deien d'Antonio Vivaldi els que el van conèixer, que només tenim 13 cartes manuscrites d'Antonio Vivaldi, per tant, el coneixem molt poc. Fixeu-vos què va dir Carlo Goldoni, aquest gran escriptor teatral, un dramaturg, que va viure entre 1707 i 1793. Per tant, Goldoni era 25 anys més jove que Vivaldi, però el va visitar en diverses ocasions i va deixar escrit un comentari arrel d'una d'aquestes visites. Goldoni va dir el següent: "Vaig anar a casa de l'abate Vivaldi i me'l vaig trobar envoltat de música i amb el seu breviari a la mà. Es va aixecar, es va assenyar, va deixar el breviari i em va fer els compliments habituals. Després d'una breu conversa, l'abate Vivaldi va agafar el seu breviari, es va assenyar i no va respondre res més. Signor, li vaig dir, no vull distreure'l de les seves obligacions religioses. Si vol, tornaré més endavant. Feia mitja hora que no em deia res. Vivaldi no parava de passejar amb el seu breviari amunt i avall, recitant salms i himnes." Ja veieu que Vivaldi, segons aquest comentari que va deixar escrit després d'una visita que li va fer a Vivaldi, doncs era un personatge força extravagant. I ara sentim la seva música, que és el que realment interessa. Sentirem el motet Salve Regina, per a veu i instruments i baix continu, és el Kehel 618. Sentirem tots els moviments que l'integren: Salve Regina, et te clamamos, et te suspiramos, eia ergo advocata nostra, et Iesum benedictum fructum, io clement. Són fragments molt breus perquè no arriba ni al quart d'hora de durada aquest motet Salve Regina de Vivaldi. El solista és Filip Jaruski, que també dirigeix el seu conjunt instrumental, l'Ensemble Artaserse.

0: Filip Jaruski feia autèntiques acrobàcies en alguns passatges d'aquest motet per a veu sola i instruments i baix continu d'Antonio Vivaldi. Salve Regina és el Kegel 618 del catàleg d'obres d'Antonio Vivaldi, el compositor de la setmana aquí a Catalunya Música. Filip Jaruski cantava com a solista i dirigia també el conjunt instrumental que ell va fundar, l'ensemble Artacerse, en un enregistrament molt interessant del 2017.
1: El compositor de la setmana.
0: Us proposem un petit tastet també d'acrobàcies musicals, en aquest cas interpretada per una contralto, una veu excepcional, Marie-Nicole Lemier, que cantarà un motet per a contralto i corda, Orlando Furioso. És el Riom 728, l'acompanya l'ensemble Mateus i dirigeix Jean-Christophe Spinosi.

0: Quina veu més extraordinària, més excepcional. Marie-Nicole Lemieux es diu aquesta contralto, canadenca, per cert, que cantava aquesta ària, aquest motet per a contralto i corda i baix continu, Orlando Furioso, el Riom 728, d'Antonio Vivaldi. L'acompanyava l'ensemble Mateus i dirigia Jean-Christophe Spinosi en un enregistrament de l'any 2011 pel segell Naïf.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs així arribem al punt final d'aquest segon capítol que estem dedicant aquesta setmana al compositor de la setmana, Antonio Vivaldi. Estem explorant tota la seva producció, no només instrumental, de la qual és un autèntic monstre amb tota la gran producció de concerts, especialment per a violí. Ell era un excel·lent violinista, sinó també la música vocal, la música religiosa, per a cor i per a solistes. I això és el que hem escoltat avui. Hem dedicat la nostra atenció a la música vocal, que segur segurament també devien interpretar les seves deixebles, aquestes alumnes, aquestes noietes que estaven instal·lades, que vivien, que estaven acollides a l'Hospedale de la Pietà, aquesta institució benèfica en la qual va treballar més de 3 dècades Antonio Vivaldi. Demà escoltarem més música, una combinació entre música vocal i música instrumental d'Antonio Vivaldi, i continuarem coneixent aspectes de la seva biografia, d'allò més misteriosa i plena de curiositats. Això serà demà, aquí a l'Hora de Sempre a Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Echevarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dia. A reveure i fins demà.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. Linkat. Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Catalunya Música. La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
1: Explica la llegenda que Benares, una de les 7 ciutats sagrades de l'hinduisme a l'Índia i considerada la ciutat més antiga, existia un temple amb una cúpula que marcava el centre del món. Sota aquesta cúpula jeia una base de bronze on hi havia acomodades 3 agulles de diamant, cadascuna del gruix del cos d'una vella i d'una alçada d'uns 50 centímetres aproximadament. En una d'aquestes agulles, al començament dels temps, Brahma, déu hindú de la creació, hi va col·locar 64 discos d'or pur, el més gran descansant sobre la base de bronze i la resta decreixent en mida a mesura que s'ascendia en la pila. Dia i nit, incessantment, els sacerdots del temple feien torns per moure els discos d'una agulla a una altra, d'acord amb les lleis immutables imposades per Brahma. Aquestes requerien que sempre hi hagués algun sacerdot treballant, que no es mogués més d'un disc alhora i que havien de col·locar cada disc en alguna de les agulles, però sense cobrir mai un disc de radi menor. D'aquesta manera, quan els 64 discos haguessin estat transferits de l'agulla en què Brahma els havia col·locat inicialment a una altra agulla, el temple i els sacerdots es convertirien en pols i, juntament amb ells, tot desapareixeria perquè arribaria la fi del món.

L'any 1883, el matemàtic francès Édouard Lucas va publicar el famós joc de les Torres de Hanoi sota la identitat inventada del professor mandarí Siamen Claus de la Universitat Li Soustian, anagrames de la Universitat de Saint-Louis, on treballava Lucas. Un any més tard, Henri de Pacheville, pioner de la ciència-ficció a Europa, completaria la llegenda de les Torres de Hanoi. Tot i ser un joc senzill, el nombre de moviments necessaris per resoldre les Torres de Hanoi creix exponencialment. De fet, per traslladar els 64 discos segons les regles del joc i suposant que poguessin moure un disc cada segon, els sacerdots necessitarien més de 5.000 milions de segles, o el que és el mateix, 43 vegades l'edat actual de l'univers. Així que avui, juntament amb el nostre convidat, intentarem resoldre aquest i altres problemes de lògica musical.

0: Mario G. Cortizo, benvingut a la cinta de Mòbius.
1: Encantat d'estar aquí avui.
0: Que bé que ens ho passarem avui, ja veuràs. T'estem presentant amb un dels teus darrers espectacles, que és So Un Solo, el qual té una posada en escena força peculiar, perquè no és un concert de percussió convencional. Quina és la narrativa d'aquest espectacle, Mario?
1: Doncs mira, So Un Solo és un espectacle que té diverses lectures. La primera és la creació d'instruments que no hem vist mai, com des de tocar batedores, espremedors o objectes electrodomèstics que fan soroll.
0: Ha estat una experiència veure'l, ho he de reconèixer.
1: és entretingut, sí. Si més no. No? Tocar objectes de cuina també, com estris de cuina, i a la vegada és una, també entre una de les capes que té, és una crítica a la manera de presentar els concerts de música contemporània i de música clàssica, no? És a dir, vale, podem fer experimentació, però podem fer-ho d'una manera accessible, que és el més important d'això, no? Que no val de res que fem unes músiques superinteressants i després no les sabem comunicar a la gent perquè sigui accessible per a tothom.
0: Intentes fugir de la música molt conceptual, no? I apropar-ho a partir d'objectes quotidians.
1: Sí, d'alguna manera irònica ho faig molt conceptual al principi, molt de... Ostres, el públic entra... On m'he ficat jo? Que no sé si aguantaré tot el concert, i a poc a poc hi van entrant en una cosa més agradable, per dir-ho d'alguna manera.
0: Vale. Per aquest espectacle, Son Solo va rebre el Premi Martín Còdax de la Música Gallega, però també diverses beques de creació, com ara la beca Premis Barcelona de l'Institut de Cultura d'aquesta ciutat, la Residència Artística Marinyan de la Diputació de Corunya i la beca per a la Recerca i Innovació de les Arts Escèniques de l'OSIC. Com va ser la gestació d'aquest espectacle, també tenint en compte que hi havien involucrats personatges de renom, com ara el Marrosic i l'Andrea Jiménez?
1: Doncs ha sigut un procés llarg. Ahir m'ho preguntava un company i dic, doncs crec que des de que em van donar la primera beca aquesta dels Premis Barcelona, que després es van convertir en Barcelona Crea,
0: sí. Fins
1: que el vaig estrenar, crec que van passar 2 anys.
0: Vale.
1: I realment hi ha idees que jo tenia escrites des de feia més de 10 anys,
0: sí. Venint
1: d'allà. I és a dir, vale, doncs, ara tinc aquest impuls de tenir aquest petit pressupost, doncs vaig a investigar, vaig a fer recerca en els instruments. Quins instruments puc crear? Perquè quan tu fas música en nous instruments, no existeixen tractats d'orquestació. És molt fàcil anar al tractat d'orquestació d'Ibelí i veure com s'escriu allò, no? Però això ho has de desenvolupar, has de crear els instruments, has de veure què es pot fer, i al final de tot, una part molt petita és, vale, ara vaig a escriure una composició per això i ja la tocaré.
0: I el Marc, quin pes hi va tenir en termes de dramatúrgia? O de...
1: Doncs en aquest espectacle tinc dues persones a la direcció. Una és el Marc Rossi, que ha fet més la part actoral i la part de text, de treballar amb mi. Em va demanar que li anés enviant notes d'àudio per amb històries que a mi m'interessaven, i ell les va escriure al meu estil. I l'Anna Inés Javares, que s'ha encarregat més de la part escenogràfica. Aquestes són les dues persones de la direcció. I com has dit bé, i a l'Andrea Jiménez també, ballarina, coreògrafa, que va fer tota la part de direcció de moviment, perquè al final jo sóc músic, però m'agrada moure'm i m'agrada poder comunicar també amb el cos, no?

0: Waterwalk, de John Cage, en què aquest compositor nord-americà fa una performance amb instruments convencionals com ara el piano, però també tota mena d'objectes quotidians que poden produir so a partir de l'aigua. I concretament a la partitura inclou una instrumentació de 34 instruments, com ara una olla de pressió, un aneguet de goma, una regadora, una trituradora de gel, una banyera, etc. O sigui, tot això està inclòs a la partitura que John Cage segueix escrupolosament amb un cronòmetre. Aleshores, tornant al teu espectacle de Son Solo, en el qual jo hi veig un clar paral·lelisme, hi ha alguns d'aquests objectes que he esmentat, per exemple, que també els hagis inclòs? O quin va ser el procés de recerca? Perquè tu has creat instruments nous a partir d'objectes quotidians, però també has incorporat instruments acústics sintetitzats.
1: Exactament. Doncs, bueno, la recerca anava una mica també lligada amb la història del que explicàvem a Son Solo, no? Per exemple, el tercer moviment de l'obra, jo parlo d'una història de la relació amb la meva àvia a través de la cuina. Aleshores, l'Anna Inés, que és una de les directores, em va dir, si fem servir robots autòmates que tinc per controlar durant l'espectacle, han de ser tot objectes de cuina. Aleshores, vam muntar una bateria de percussió, diguéssim, amb instruments de la cuina.
0: Vale.
1: El bombo és un Tupperware, tenim el motllo de les postres allà, que és la caixa, el Charles, que és la tapa de la paella, anem fent així, no? Els toms són unes olles i tenim la bateria, realment. I a la vegada, per exemple, són nou elements, perquè també estem parlant en un moment de fem riure, de Mercuri retrògrad, d'aquesta cosa de posar les culpes en altres i al final aquests nou elements conformen una òrbita a l'escenografia i fan veure, representen que són els planetes també, la rotació dels planetes a la vegada. Vull dir que hi ha una mica de relació de tot plegat. No és només una instrumentalització d'un objecte, sinó que hi ha una relació amb l'escenografia i el que estem triant.
2: The Battle of Yorktown.

0: Aquest fragment que sentíem prové del musical de Broadway Hamilton, compost per Lin-Manuel Miranda entre els anys 2008 i 2015, i el qual explica la història dels pares fundadors dels Estats Units, i concretament d'Alexander Hamilton. En el seu dia, aquest musical va ser revolucionari perquè va trencar completament amb els esquemes d'aquest gènere, incorporant, bueno, basant-se íntegrament en músiques urbanes, com ara el hip-hop, l'R&B i el soul. Ho torno a relacionar amb Sound Solo, perquè tu amb aquest espectacle volies trencar precisament les convencions dels espectacles de música clàssica i contemporània. Quins elements has introduït amb Sound Solo que t'agradaria que fossin més presents en general als concerts d'aquest estil musical?
1: Doncs aquesta crítica, aquesta cosa que jo dic, per exemple, hi ha una cosa que em sobtava molt quan era un nen i anava amb els meus pares a veure concerts, que si anava a veure un concert de rock, un concert de folk, del que fos, hi havia unes llums, hi havia una màquina de fum, hi havia una cosa... I anava a veure a l'auditori allà, a l'orquestra sinfònica, amb llum blanca, com a casa, i dic, què és això?
0: No? Tots els rituals, no?
1: 80 músics allà amb llum blanca i surt... I, vull dir, i el meu concert comença, jo vaig vestit més o menys de negre, com si hi ha coses que no... Com si fos un concert de música contemporània, surt llum blanca i començo a fer soroll. I a poc això es va transformant, hi ha un disseny de llums, evidentment, i tota aquesta cosa. I a mi és una de les...

0: les coses que... No hem de fer piruetes, no hem de fer un circ per presentar la música clàssica i contemporània, jo això ho tinc claríssim. El primer és la música i ha de tenir una excel·lència musical, però déu-n'hi-do, podem canviar com presentem les músiques, si hem d'anar amb unes partitures enganxades amb cel·lo, amb no sé què, vull dir, fer-ho amb una mica de gràcia, parlar amb el públic, presentar-ho, no sé, totes aquestes coses que hem vist tothom, no?, que dius, ostres, tens una excel·lència musical i te l'estàs carregant amb això, no?
1: Sí, que s'hauria de treballar més la part escenogràfica, no? Estem molt acostumats a treballar darrere de bambalines, no?, que diuen, per preparar el concert, però ens falta potser aquest component més escenogràfic.
0: És el treball en equip, jo crec, perquè tu, evidentment, com a músic no ho pots fer tu tot sol. Vull dir, jo aquí estic dient sou un solo, però tinc un equip a darrere. I evidentment tu no pots tocar el piano superbé i ser dissenyador gràfic i fer les xarxes i fer no sé què, però si tens un equip, doncs pots portar la música més enllà, que crec que és el que hauria de ser.

0: Hi ha un projecte que m'ha encoratjat força i és aquest que sentíem ara, que és un espectacle de màgia i teatre titulat Cariguri, del qual tu t'has encarregat de tota la part musical. Més enllà de la teva activitat com a percussionista i compositor de música clàssica i contemporània, què creus que t'aporten aquest tipus de projectes?
1: Bueno, a mi crec que el que més m'agrada de la professió que fem és la diversitat de coses que pots fer. No em puc imaginar la vida fent cada dia la mateixa feina i cada dia els mateixos projectes, i crec que m'enriqueix molt, crec que és superenriquidor poder treballar amb diferents disciplines, no? I ara has fet aquesta música de màgia.
0: Sí.

0: Bé, Mario, abans estàvem parlant d'un espectacle de màgia i teatre, però de fet tu d'espectacles en l'àmbit de les arts escèniques n'has fet molts, com és aquest de dansa, que es titula Lua. Què en destacaries?
1: Doncs Lua va ser un espectacle molt especial perquè a mi em va canviar una mica la manera de fer. Crec que va ser el meu primer espectacle de llarga durada de dansa. El vam poder estrenar al Grec i va ser una cosa molt especial. I també hi ha tota aquesta relació entre jo com a gallec, la música flamenca, perquè al final era un espectacle de dansa espanyola. Mm. Aleshores va ser una fusió molt interessant, d'una manera vaig haver de trencar-me molt el cap per veure com solucionàvem i quines músiques feien per aquest espectacle.
0: La filosofia de treball d'aquesta companyia Ancora i Danza, amb la qual vas col·laborar en l'espectacle Lua, es focalitza en prendre com a punt de partida l'anatomia de la dansa espanyola i flamenca. I en aquesta direcció tu també has fet diversos projectes musicals, com per exemple fer de productor del disc Cantareres, de la Carola Ortiz, del qual em vam poder parlar amb ella quan la vam tenir aquí de convidada en aquest programa. La fruita.

0: De fet, és un projecte força diferent a nivell sonor, tot i que hi podem percebre també aquests components rítmics. En aquest cas, quins elements vas poder explorar fent de productor de la Carola Ortiz?
1: Aquest disc és, va ser superinteressant per mi, la feina de ella, que és una supercompositora i instrumentista, portar més enllà i fer tota la barreja de les electròniques, tots els efectes, també tot el treball de les percussions, i integrar, per mi, el més interessant d'aquest disc és la integració d'instruments de la música antiga, per exemple, com pot ser la viola de gamba, amb les electròniques i el folclore ibèric, i ha sigut he gaudit molt d'aquest procés.
0: Sí, que barreges totes les tipologies de músiques que t'interessen, no? Més electrònica, músiques d'arrel, flamenc...
1: Mira, és que acabes de fer, m'estàs fent d'aquí un pimbal
0: de... Clar, que he fet coses molt diferents.
1: De les meves músiques. És meravellós sentir-ho tot seguit, no?
0: Sí, sí.
1: I és el que deia, m'agrada la varietat i poder no tenir límits. Vull dir, si m'agrada fer una base de reggaeton i després posar una viola de gamba, per què no?
0: Per què no? Exactament. No, això em sembla molt bé. A més, a la direcció de flamenc, tu fins i tot has fet la música d'espots publicitaris com aquest. I si no...

0: Mario, ara hem anat fins al món de la publicitat. També afegiré que tu també has fet músiques per curtmetratges, però bueno, això ja necessitem un altre capítol sense, em sembla. Com acabes fent música per publicitat? També parlen de les influències musicals que has introduït en aquest spot.
1: Sí, bueno, acabem de anomenar el reggaeton, com ho he dit com una broma, i aquí és, no me'n recordava d'això. Com s'arriba aquí? Bueno, jo tinc aquest interès molt per l'audiovisual, o sigui, el món de les arts escèniques, i vaig començar més per les arts escèniques, teatre, dansa, sobretot dansa, i a poc a poc això m'ha anat portant a l'audiovisual, i aquest cas va ser un projecte molt bonic que vaig poder fer amb l'Alba Guerrero, que està al cante, que és la mateixa que cantava a l'UA, també.
0: Vale.
1: I és amb una orquestra sinfònica, amb l'Orquestra Sinfònica de Bratislava, amb un bailaor, amb guitarra, és un projecte molt... Un minutet de música, però que és una mega producció realment per poder fer això.
0: A mi em dóna la sensació que totes aquestes experiències al final les podem acabar veient al teu espectacle Son Solo, no? Que vols intentar absorbir de nou el món de la música clàssica contemporània, és així o no?
1: Evidentment, al final quan un fa un espectacle sol que vol transmetre el que és, les seves vivències, i jo no vull... Hi ha gent que fa feines per menjar i que després les va amagant, no? Com els autors que... escriptors que signen amb pseudònim els llibres infantils.
0: Tu no, tu vols mostrar tot.
1: Jo ho mostro perquè al final les influències estan allà, i m'és igual si és una obra per orquestra sinfònica o si és un spot publicitari de jo què sé, no ho sé de què dir, això és d'un festival de dansa, però podria ser de qualsevol altra cosa, i nosaltres tenim la missió de transmetre cultura i coneixement, i crec que això hi ha de ser en qualsevol àmbit.
0: De totes maneres, em dona una mica la sensació que tu, el terreny en el qual et trobes més còmode és en barrejar instruments acústics més tradicionals amb electrònica, i en aquesta direcció hi han com tres obres que m'han cridat força l'atenció. La primera és Faramontaus 1952.

0: Estem sentint una de les gravacions que va fer l'etnomusicòleg estatunidenc Alan Lomax durant la seva visita a Galícia, perquè de fet aquest personatge és el protagonista de la teva obra, aquesta que esmentava, Faramontaos, 1952, i que tu mateix descrius com una Galícia reimaginada en una obra de ciència-ficció sonora. Dos punts. Alan Lomax, Miles Davis, que ja m'ho explicaràs, i un gest cap a la intel·ligència artificial. És una obra que va escriure l'any 2024 per orquestra sinfònica i electrònica. A veure, Mario, de què va tot això? Perquè...
1: Aviam, el titular és bastant, sí, bastant significatiu.
0: Sí.
1: M'agrada posar-li noms a les obres a vegades.
0: De, sí, ja ho he vist. Definir... Ho he notat preparar l'entrevista.
1: Definir el gènere, no? És a dir, vale, quina obra és aquesta? Pues és una obra de ciència-ficció sonora. És com un relat.
0: Sí.
1: L'obra dura uns 10 minutets i ens hem d'imaginar una mena de... de vida extraterrestre que arriba a Galícia a l'any 52. Faramontaos és un poblet molt, molt petit. Hi ha tres poblets que es diuen igual, que estan molt a prop, no sabem quin d'ells és, però és això. I jo em vaig inspirar en una imatge d'una compte d'Instagram que treballa amb intel·ligència artificial, que generen noves imatges. I vaig veure una imatge superbonica d'un prat allà a Galícia amb un gaiter, una foto antiga, i una mena d'ovni a sobre. Aleshores, això em va inspirar a dir, vale, què passaria si hi hagués un... pensant en coses com la pel·lícula d'ET, no? Si arriba un objecte volador, el que sigui, a Galícia en aquell any, què es trobaria? I aquí està tot el tema de... que realment des del viatge que va fer l'Alan Lomax va arribar a Galícia...
0: Si l'Alan Lomax per tu seria l'extraterrestre, no?
1: Sí.
0: Estàs intentant...
1: El paral·lelisme és una persona que ve dels Estats Units, que no parla ni gallec ni castellà pràcticament, que arriba allà, quasi nosaltres érem aborígens en aquella època, una zona incomunicada d'allò, i arriba una persona de fora i com ens veu, no? I com nosaltres veiem a la persona de fora. Aleshores és una mena de descripció del que es podria trobar. I l'Alan Lomax va fer unes gravacions, va gravar una mena d'afilador.
0: Sí.
1: Això es va publicar en uns discos i a la mateixa discogràfica de l'Alan Lomax hi havia el Miles Davis.
0: Vale.
1: Aleshores, el Miles Davis va publicar, crec que 54, 55, un parell d'anys després de la gravació, va publicar un disc que es diu Sketches of Spain.
0: Ah, sí, sí.
1: Que està fet a partir de les gravacions de l'Alan Lomax.
0: Ah, sí, vale.
1: Aleshores, el Miles Davis va publicar un tema que es diu The Pied Piper, que està inspirat amb la melodia aquesta de l'afilador. Ell fa amb la trompeta el mateix que havia fet. Aleshores, és la mirada de... transformem de com ens veuen des de fora a com mirem després a través del record.

0: Una altra composició teva que m'agradaria destacar és Es marxes, que també té un component etnomusicològic, però aquest cas d'una dona, que és la Dorothy Schubert. Per què?
1: Exactament. Mira, allà a Galícia, jo sóc gallec, perquè ni, no s'entera tant encara.
0: No, encara no, encara no sabem, no ens imaginem.
1: Doncs vam tenir la sort de que van venir dos endomusicòlegs de fora, perquè nosaltres no posàvem en valor la nostra música, les nostres coses. Uh-huh. L'Alan Lomas va estar, crec, dels anys 52 i 53, i després, als anys 80, va venir l'endomusicòloga suïssa Dorothy Schubert. Uh-huh. Schubert va fer una feina molt més gran, perquè va publicar un cançoner, va fer moltes gravacions, va estar durant 5 anys amb un programa de beques d'allà de Galícia, va fer tot tipus de gravacions, i és el que ens ha permet mantenir el llegat de les cantareires, de tota la tradició de les dones pandereteires, i això és una meravella. Aleshores, en aquest cas, en Es marxes, jo he volgut ja directament no citar, com feia Farah Montaus, on els músics de l'orquestra tocaven les melodies, sinó integrar les pròpies gravacions de les pandereteires amb la banda sinfònica. En aquest cas és una obra per banda sinfònica i electròniques.

0: Com que vam tenir aquí de convidada la Carol Ortiz, com he comentat abans, hi ha una melodia que hem reconegut, que és Levira e Vira, del seu disc Cantareres, però que tu aquí també l'has incorporat en aquesta obra, a les marxes, oi?
1: Sí, precisament l'obra va d'això, de les diferents interpretacions que hi ha dins de la música tradicional, perquè al final és una música de tradició oral i no hi ha dues persones que el cantin igual.
0: Sí.
1: La cançó que hi ha al disc de la Carola, que es diu Evira Evira, la Carola tenia tot un disc de la península i em va dir, mira, vull fer un tema gallec, pots buscar alguna cosa, tu, com que ets el productor, buscar alguna cosa d'allà, que tu el coneixes bé. I vaig trobar una gravació feta a Montevideo, perquè els gallecs hem tingut molta migració argentina-uruguai, i aleshores vam trobar aquesta gravació de Montevideo, que és on la que hem inspirat per fer aquesta cançó de la Carola. Què passa? Que jo després fent les marxes, trobant el repertori, buscant el repertori per fer l'obra, em vaig trobar diferents versions de la mateixa cançó, cantades algunes en major, algunes en menor, algunes en vals, algunes en... I em va semblar meravellós i vaig dir, vale, doncs vaig a fer comparatives dins de la mateixa obra, diferents maneres de cantar la mateixa cançó, que a vegades ni reconeix que sigui la mateixa cançó, però és meravellós.
0: I en aquesta direcció, però canviant una mica d'ubicació geogràfica, hi ha una última obra que m'agradaria destacar, que és Evo, per a plats xinès, objectes i electrònica. Va ser promoguda per una residència conjunta entre Catalunya i Occitània, on hi van participar institucions de Girona i Perpinyà.
1: Exactament.
0: Què me'n pots explicar, Mario?
1: Doncs aquí, com m'has dit, hi ha una vessant molt forta de la meva música, que quan jo composo per mi, no faig encàrrecs per altres, treballo molt amb el folklore, com he pogut veure amb aquestes dues últimes obres, però també m'agrada fer tota aquesta part de recerca més friki, no? I en aquest cas, Evo, com has dit, és una obra per plat xinès. Pel plat xinès, per qui no ho sàpiga, són aquests plats de percussió que normalment fan com una mena de curvatura cap avall, i aquests tenen com una curvatura al final que puja cap amunt, cap als cantons. I el plat xinès té una riquesa increïble d'harmònics. És un instrument, jo crec que és l'instrument que no pot produir notes, diguéssim, que té més varietat de colors i d'harmònics. I aleshores vaig voler fer una residència centrada en... Vale, anem a treure tot el potencial. Vaig escriure una obra en 25 minuts, en 3 moviments, per només plat, manipulat amb objectes també, amb petits robots, amb motors vibradors, amb barquet... No sé, el manipulo de mil maneres diferents per poder fer un discurs interessant. I a mi m'agrada fer aquestes coses perquè... són els moments que, com a creadors, tenim per explorar i per anar més enllà, perquè a vegades quan ens encarreguem una música i ha de ser per demà o per la setmana vinent, no hi ha temps de fer aquestes recerques. I aleshores crec que és molt important que s'inverteixin diners públics també en fer aquest tipus de residències i de coses, perquè al final després, tornant a lo d'abans, quan ens encarreguem una publicitat i volem innovar, ja hem fet la innovació abans i després la podem aplicar.

0: Doncs, Mario, després d'aquest breu repàs de la teva trajectòria, ha arribat el moment de començar-te a plantejar alguns reptes lògics a partir dels teus espectacles.
1: La cinta de Medius. A Catalunya Música.
0: Avui a la cinta de Mobius m'acompanya el percussionista i artista sonor Mario G. Cortizo per posar a prova el nostre raonament lògic a partir d'una sèrie d'enigmes que li plantejaré però que ell encara no sap quins són.

0: Bé, Mario, un dels projectes que hem destacat més durant la primera part del programa era el teu espectacle So Un Solo, que de fet has presentat en format de showcase en fires internacionals, com ara la Fira Mediterrània de Manresa, la Fira Womex, a l'edició de La Corunya, i la Fira Classical Next de Berlín. Aleshores, estaràs d'acord amb mi que en aquest tipus de certàmens, d'esdeveniments, no només s'espera de tu que actuïs, que facis un showcase de 30 minuts, sinó també que hi ha tot un component de donar-te a conèixer els representants, de logística, de networking, no? Per aquells oients que no han estat mai en aquest tipus de fires, com descriuries totes les tasques que fas durant aquests dies?
1: Jo sempre comparo a la gent les fires de música. Què és això, una fira de música? Doncs mira, si has anat mai a una fira, a un mercat de ganat, vull dir, hi ha gent que porta vaques...
0: Però hi ha mercats de molts tipus, Mario.
1: Vaques.
0: Hi ha mercats de molts tipus.
1: Les coses s'han de fer entendre d'alguna manera,
0: vale,
1: no?
0: Vale, d'acord.
1: Tu portes una vaca i hi ha algú que compra aquesta vaca.
0: Vale.
1: Bàsicament...
0: És això. Tu consideres això. Una vaca, aleshores.
1: Sí.
0: Sí, vale.
1: I sóc el venedor de la vaca, també, a la vegada.
0: Comencem per una de les tasques més essencials, ja que ets un artista que hi has d'actuar, que és la prova de so. Clar, veient el setting que tu portes amb So Un Solo, que portes tot l'escenari ple de bombetes, d'electrodomèstics, etc. De fet, la foto que penjarem del teu podcast serà d'aquest espectacle, la gent se'n faci una idea. Imagino que, clar, amb tots aquests electrodomèstics i bombetes, els interruptors hi juguen un joc essencial, oi que sí?
1: I tant, sí, i tant. Eh? Tot aquests electrodomèstics es controlen amb potenciòmetres i interruptors.
0: Que fantàstic.

0: Bé, doncs imagina't que ha arribat el moment de fer la prova tècnica, però tens un tècnic d'il·luminació, que és una mica sapastre, diguéssim, s'ha equivocat, i t'ha connectat una d'aquestes bombetes a tres interruptors diferents. Però clar, només un d'aquests interruptors funciona i ell no se'n recorda de quin és, d'acord? Aleshores, l'única manera que tens de comprovar quin és l'interruptor correcte és, des de la seva sala de control, completament a cegues i sense cap mena d'ajuda externa, i durant aquesta prova tècnica tu pots anar accionant els interruptors com vulguis, però només et deixaran accedir a l'escenari una única vegada abans del teu concert per comprovar si l'interruptor que has accionat finalment és el correcte o no. És a dir, que ho has de fer completament a cegues sense cap mena de feedback visual. Què faries?
1: He de accionar els interruptors, però no puc veure si la bombeta funciona.
0: Exacte, només ho pots comprovar una única vegada després, quan ja has seleccionat un d'ells.
1: I te la jugues allà.
0: Exactament. Tens tres interruptors per una sola bombeta. Només un d'ells funciona.
1: No sé com ho faria, això.
0: Vale, proposo una estratègia que crec que seria la bona. A veure tu què et sembla, vale? Acciones el primer interruptor una estona, deixes encès, després l'apagues, i després acciones l'interruptor número 2 i deixant-lo encès vas a comprovar-ho a l'escenari. Per què creus que t'estic suggerint aquesta estratègia?
1: La veritat és que no ho tinc gens clar.
0: Vale. Fent aquestes dues accions, hi ha tres casos possibles. El primer és que vagis a l'escenari i la bombeta estigui encesa. Per tant,
1: correcte.
0: Això
1: funciona.
0: Voldré dir que l'interruptor 2, el número 2, és el bo. Vale? Si vas a l'escenari i la bombeta està apagada però està calenta, com que havies tingut l'interruptor número 1 accionat una estona, ja saps que l'1 era el bo.
1: Si no són LED, que no s'escalfen.
0: Mira, aquest detall no tenia present. I si la bombeta està apagada i, a més, està freda, quin és l'interruptor?
1: El 3.
0: El 3.
1: Molt bé, molt bé. Jo sempre vaig, com que soc un tio pragmàtic i bastant de ciència per aquestes coses, no he raonat així, sempre vaig amb el multímetre, perquè sempre fallen coses, i el primer que faig quan falla algun potenciòmetre, algun interruptor, és posar les punxes allà i veure si funciona.
0: No, és una manera molt intel·ligent també d'anar pel món. Em sembla molt bé, Mario.

0: Bé, Mario, ja has resolt aquest petit problema tècnic amb els interruptors i la bombeta, però ara resulta que ve tota aquesta tasca de networking perquè faràs un showcase, saps que vindran managers, discogràfiques, directors artístics, t'interessa que tinguin tots els detalls del teu espectacle a un solo, però la copisteria que t'havia de fer les còpies dels prospectes s'ha equivocat i t'ha enviat tres capses de cartró, totes opaques, evidentment no pots veure aquí a dins. En una de les capses hi tens prospectes només de l'espectacle Sound Solo.
1: Correcte.
0: En una altra de les capses hi tens prospectes d'un espectacle anterior, que crec que ara mateix és molt apropiat esmentar, que és Caos Meditativo. I en la tercera capsa hi tens prospectes barrejats dels dos espectacles. ¿Vale? Aleshores, la copisteria no només s'ha equivocat enviant això, sinó que a més s'han equivocat a l'hora d'etiquetar les capses i saben del cert que cap de les capses està ben etiquetada. Quin és el mínim nombre de prospectes que creus que necessitaries extreure d'aquestes capses per poder-les etiquetar correctament i saber amb certesa què hi ha a l'interior de cadascuna, tenint en compte que no pots veure què hi ha a l'interior? Les has d'obrir necessàriament.
1: Les he d'obrir i treure algun per veure quina és la caixa bona.
0: Ah, exactament. Quants prospectes creus que necessites per saber-ho del cert?
1: No ho tinc clar, perquè si es barreja i, jo què sé, si és un meitat i meitat i la meitat de sobre està l'espectacle equivocat, tampoc ho sé.
0: Exactament.
1: Si tenim una caixa de 500 flyers i hi ha 250, doncs...
0: Sí, és un problema. Estem d'acord que és un problema.
1: És un problema gros, perquè no és... Clar, pot anar barrejat un i un. Així és molt fàcil, no? Si traiem un parell, ja ho tenim, però si estan els que vull a sota de la caixa,
0: clar,
1: com ho fem, això?
0: Clar, perquè pot ser que els dos que treguis de la capsa de barreja siguin iguals, no? Per tant, tampoc t'està aclarint res.
1: Correcte.
0: Vale. Però quin nombre hauries de treure? Va, llança't a la piscina una mica, Mario.
1: Quants
0: trauries? Si ho haguessis de fer, quants prospectes trauries per comprovar-ho? Aniràs traient així fins buidar-ho tot o no?
1: Estic pensant que hauria de... O sigui, si volem pensar de manera matemàtica, hauria de saber quant porta cada caixa, no? Més o menys. Per poder fer...
0: No necessàriament. T'he dit un detall important,
1: sí?
0: I és que totes les capses estan mal etiquetades, oi que sí?
1: Correcte.
0: Per tant, en realitat, només necessites treure un únic prospecte,
1: sí?
0: I precisament de la caixa de barreja, perquè aquella segurament no serà la caixa de barreja si està mal etiquetada. Hi havia aquest petit detall. Si el prospecte que et surt és de l'espectacle Sound Solo,
1: correcte,
0: ja sabràs que aquella capsa és només de l'espectacle Sound Solo.
1: És la correcta, perquè totes les caixes estan malament etiquetades.
0: Exactament.
1: Amigo.
0: Aleshores, per tal que totes les caixes estiguin mal etiquetades, la caixa de barreja tampoc pot estar etiquetada com a Sound Solo.
1: Correcte.
0: Perquè, si no, la capsa etiquetada com a Caos Meditativo seria l'única correcta.
1: Només hem de treure un.
0: Exactament.
1: Molt fàcil i molt ràpid, mira.
0: Ho veus bé, no?
1: Em sembla,
0: sí?
1: Correcte.
0: Vale, fantàstic.

0: Bé, Mario, ja has resolt el problema dels interruptors, el problema de la copistària, estàs molt cansat, estàs nerviós perquè has d'actuar i només tens ganes d'anar al camerino, d'acord? Hi ha dues portes possibles per anar a aquest camerino. Cada porta està custodiada per un conserge diferent i resulta que la sala on actues està en un país on es veu que no parlen gairebé l'anglès. Llavors, hi ha un conserge que parla molt bé l'anglès i sempre et donarà la resposta correcta. I hi ha un altre conserge que l'anglès no l'entén gaire bé. Aleshores, li preguntis el que li preguntis, sempre s'equivoca i et donarà la resposta errònia. Aleshores, tu no tens temps de comprovar per tu mateix quina de les dues portes és la correcta, només tens ganes d'anar al camerino i descansar, i decideixes que l'estratègia òptima seria fer una única pregunta a qualsevol dels dos conserges. Què els hi hauries de preguntar per saber quina és la porta que et porta el teu camerino?
1: Estic pensant, a veure, després de les que hem fet i no hem pogut resoldre molt bé, crec que hauria d'anar a parlar amb el que no parla anglès.
0: Sí.
1: O sigui, de fer una pregunta... No, passa que no ho entès molt bé ara. O sigui,
0: digues.
1: El camerino està... No sabem a quin...
0: Tu no saps quin dels dos conserges no parla bé l'anglès?
1: Sí.
0: I tampoc saps quina és la porta correcta, amb la qual te la jugues completament.
1: Vale, no hi ha... No és a dir, el que parla anglès és el que sap la porta correcta.
0: No ho saps.
1: No ho sé. A veure, què hauríem de fer?
0: El que hauries de fer és preguntar-li a cada conserge, triïs el que triïs, què et diria l'altre. Si li preguntes al conserge que parla bé l'anglès, com que sempre diu la veritat, sempre et donarà la resposta correcta, et dirà que l'altre sempre s'equivocarà, no? Que t'indicarà la porta errònia. En canvi, el que no parla bé l'anglès, com que sempre s'equivoca, et dirà que l'altre serà el que et dirà la porta errònia. Per tant, sabent això, quina porta hauries d'escollir? Un cop ja has fet la pregunta.
1: No ho acabo de veure, Laura. Estem aquí, a veure.
0: Torno a explicar. Hi ha un conserge que parla bé l'anglès,
1: sí.
0: Sempre et diu la resposta correcta.
1: Sí.
0: Aleshores, si tu li preguntes què et contestarà l'altre conserge, et dirà que l'altre conserge s'equivocarà, et donarà la porta errònia perquè no parla bé l'anglès. ¿Vale? Però si, en canvi, aquesta mateixa pregunta li fas a aquest conserge que no parla bé l'anglès, com que sempre s'equivoca, et dirà que l'altre conserge et t'indicarà la porta errònia, tot i que l'altre conserge sempre et dirà la veritat, però aquest conserge sempre s'equivoca. És a dir, que els dos conserges sempre t'estan indicant la porta errònia.
1: Correcte.
0: Per tant, quina porta has de triar?
1: O sigui, la contrària que et diguin.
0: La contrària que et diguin els dos, oi que sí?
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, ja ho tens.

0: Bé, Mario, has pogut descansar, ha sigut un dia molt llarg, però finalment arriba el moment del teu showcase i tens moltes ganes. Però clar, tu al teu setting portes moltes coses. Portes molts electrodomèstics, moltes bombetes i la sala té un potencial elèctric limitat i no et pot proporcionar un comptador elèctric, un cronòmetre elèctric, per tal de poder ser curat amb aquests 30 minuts que has de fer el showcase. Ja saps que en aquestes fires sempre has de ser molt minuciós amb el temps. Però et suggereixen l'alternativa. Aquells tenen per allà dos rellotges de sorra, un de 100 minuts i un d'11 minuts, i es tracta de que tu t'espavilis i durant el teu show siguis capaç de cronometrar amb aquests dos rellotges un showcase de 30 minuts.
1: Correcte.
0: Què faries? Com els combinaries?
1: Com els combinaria?
0: Sí.
1: O sigui, he de clavar els 30.
0: Se clava els 30. Però pots fer-ho en dues meitats, de 15 i 15, perquè sigui més fàcil. Això sí que ho pots fer.
1: Bueno, jo estava...
0: Tu, ja com tu t'organitzis, ja...
1: Jo estava pensant en la primera, la més fàcil, no?
0: Vale.
1: Donar-li quatre vegades la volta al de 7 i una mica més.
0: Aquesta mica més, però clar, has de ser molt minuciós amb el temps. Estàs una fira internacional, Mario. No te la pots jugar, ja ho saps. Ha sigut un dia molt llarg. Vols estar segura que ho fas bé?
1: Correcte.
0: Mira, podríem fer una cosa que és molt fàcil.
1: Sí?
0: Que és comencem girant els dos, a veure què passa, no? Vale, comencem girant els dos.
1: Sí.
0: Si tenim un de 7 minuts i un d'11 minuts, quin creus que acabarà abans?
1: El de 7.
0: El de 7 minuts, vale. Quan acaba el de 7, dius, bueno, doncs li dono la volta, no?
1: Correcte.
0: Li dones la volta. I en el moment que li has donat la volta al de 7 minuts... Quants minuts li queden al d'11 perquè acabi?
1: 4.
0: 4 minuts, vale. Aleshores, el que fem és, bueno, doncs, ja que hi som, esperem que el d'11 minuts també acabi.
1: Oi correcte.
0: Que sí? Vale. Quan ha acabat el d'11 minuts, quants minuts han passat en total?
1: 11.
0: 11, perfecte, vale. Si han passat 11 minuts, el de 7 que hi havia girat una vegada...
1: Sí.
0: Quants minuts li queden?
1: 7 és... Li queden 3.
0: Li queden 3, perquè hem dit que perquè acabés el d'11 faltaven 4 minuts.
1: Correcte.
0: Vale. Doncs ara ens oblidem ja dels 11 minuts, perquè ja està. Aleshores, amb el que li queden 3 minuts, que és el rellotge de sorra de 7 minuts,
1: sí.
0: Ara li donem la volta. Per tant, quants minuts li queden?
1: Li hem donat la volta abans d'acabar.
0: Abans de... Quan li quedaven 3 minuts només per acabar, aleshores...
1: Doncs ara li queden 4.
0: Ara li queden 4, vale. Hem dit que ja portàvem 11 minuts cronometrats. Si ara esperem que aquest acabi...
1: Ja fem els 15.
0: Fem
1: ja
0: els 15. Aleshores, per poder cronometrar una seqüència d'un showcase de 30 minuts, que has de fer?
1: Doncs repetir aquesta seqüència.
0: Repetir aquesta seqüència, vale. I com era aquesta seqüència? Doncs comencem...
1: Amb els dos a la vegada,
0: 7
1: i 11.
0: Amb els dos a la vegada, un de 7 i 11. Aleshores, digues.
1: Quan el de 7 acaba, el girem.
0: El girem.
1: I ens queda...
0: Esperem que s'acabi el d'11.
1: Correcte.
0: Vale.
1: Quan s'acabi el d'11, girem el de 7.
0: Tornem a girar el de 7 i llavors ja ho tenim. Fantàstic.
1: Tota la calma que necessitem els músics quan fem un showcase.
0: Exactament, és el que estava pensant. És precisament el que necessites.

0: Bé, Mario, avui has estat molt fi. Ja has resolt tots els problemes lògics que t'he plantejat, així que jo crec que ja estàs preparadíssim per poder resoldre aquest gran problema matemàtic de lògica, també, que són les Torres de Hanoi, amb el qual hem començat a l'inici del programa. De fet, el tens davant teu. Per aquells oients que no hi hagin jugat mai o que no sàpiguen a què ens estem referint, el podries descriure breument? Com és?
1: Doncs tenim els tres pilars, o les tres columnes, com explicava la Laura al principi del programa, i tenim uns cilindres amb un forat al mig, que és el que s'encaixa dins dels pilars, amb diferents radis,
0: molt
1: efectivament.
0: Bé. I de quins colors són i quina mida tenen?
1: Tenim un vermell, que és el més gran, un groc mitjà i el blau petitet.
0: Perfecte. Aleshores, aquest joc té dues normes molt senzilletes. Primer, o sigui, ara mateix on els tens col·locats, aquesta torre de Hanoi inicial, és on direm que és l'origen, aquesta primera vareta, i el teu objectiu és traslladar la torre tal i com la tens a l'última vareta de totes, a la tercera.
1: Correcte.
0: Però per fer-ho has d'intentar que sigui amb el mínim nombre de moviments possibles i també que es compleixin sempre dues condicions. I és que cada vegada només pots moure un disc i, a més, mai pots posicionar un disc més gran sobre un de més petit. Aleshores, per escalfar una mica motors, Mario, imagina que només tens els dos discos superiors, que és el blau més petit i el groc. Com els traslladaries?
1: Tenim el groc gran a sota i el blau petit
0: a sobre.
1: I els hem de passar a l'últim. Tenim tres columnes i l'hem de passar a l'última. Aleshores, crec que el més fàcil és posar el blau petit al mig, pas intermig.
0: Fantàstic.
1: Passem el groc gran a l'última.
0: Perquè aquesta ja la vols tenir allà col·locada.
1: Correcte. I ara només ens queda un pas, que és posar el blau petit.
0: Fantàstic.
1: A l'última.
0: Doncs amb només dos discos, fixa't que has hagut de fer servir només tres moviments. I ha sigut relativament senzill. Què passa? Que el joc de les Torres de Hanoi té un creixement exponencial.
1: Home, abans has dit eren 64 discos?
0: Sí.
1: I tota la...
0: 5.000 milions de segles.
1: Vull dir que... estaran tant de temps ara.
0: No tenim, així que hem d'anar més per feina. Però el fet que sigui un creixement exponencial és cada vegada que afegeixes un disc s'incrementa una mica més del doble dels moviments. Per tant, ara amb només dos discos ja tenies tres moviments, amb tres seran forces més. Seran set en total, com ara veurem. Aleshores, tornem a l'inici. Tenim ara una torre de Hanoi de tres discos, amb un disc vermell més gran, després un intermig de color groc i un de més petitet de color blau. Quina estratègia seguiries ara, Mario? Perquè les normes són exactament les mateixes i l'objectiu final també.
1: O sigui, no es pot tornar enrere, però els hem d'anar passant sense posar mai el gran a sobre del petit.
0: Exactament.
1: Aviam. Aleshores, i anem a comptar quants passos fem. Portem el blau...
0: Al final de tot. Aquest és el primer pas, vale?
1: Un pas. Tu vas comptant els passos.
0: Jo vaig comptant els passos. Tu ja tens prou feina.
1: Jo passo el groc ara al mig.
0: Sí?
1: Aleshores,
0: segon
1: és com
0: pas.
1: Que hem de construir la torre i tenim vermell... O sigui, els tenim en ordre, però cap endavant.
0: Sí.
1: Ara, jo passaria el blau petit...
0: Al mig, tercer pas.
1: Al mig.
0: Vale, fantàstic.
1: Tenim una mitja torre aquí.
0: Sí, i t'ha quedat la tercera vareta lliure, oi que sí?
1: Correcte, que s'ha d'anar a la base, que ja el tenim lliure. Aleshores, tenim la base vermella...
0: A l'origen,
1: i la posem al final.
0: Al final. Molt bé.
1: Quants passos portem?
0: Quatre.
1: Vale. Ara jo tornaria a fer enrere, és a dir, la petita blava la tornem a l'origen.
0: Fantàstic. 5.
1: I ens queden al revés,
0: ara
1: diguéssim.
0: Ara estem alineats en ordre...
1: En ordre invers.
0: En ordre invers.
1: I ara ja és el pas fàcil, no?, de posar...
0: Sí, el groc
1: tenim
0: sobre
1: la base
0: del
1: vermella, posem el groc a sobre del vermell.
0: Molt bé.
1: 6, no?
0: Sí.
1: I posem el blau.
0: I el setè pas, que és ja completar la torre al final.
1: Estem amb 3 i ho hauríem de fer amb 64, eh?
0: Hauríem de fer 64, bueno, necessitaríem molts programes de ràdio.
1: I aquest temps que has dit era fent un pas per cada segon.
0: Sí, exacte. I eren discos d'or pur, vull dir que això...
1: I passarien, a més.
0: Passarien molt. Els monjos, bueno, els sacerdots són molt entaregats, però tot i així a mi em sembla que costaria moltíssim.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs ara és el moment de que em diguis quina música has triat tu per acabar el programa.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música, amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui a la cinta de Mòbius hem tingut a convidat el percussionista i artista sonor Mario G. Cortizo, que ens ha ajudat a resoldre un seguit de retes lògics amb la posada en escena d'un dels seus espectacles, que és So Un Solo. Quina música ens has triat relacionada amb la lògica, Mario?
1: he triat Music for Pieces of Wood, de l'Steve Reich.
0: Molt bé, per què?
1: Doncs per mi és un referent molt, molt gran, com a tant com a la meva feina com a percussionista, com a compositor, m'agrada molt la música minimalista i sempre hi ha un punt d'aquestes coses a les meves composicions. I bueno, quan vaig començar a estudiar el grau superior i vaig descobrir la seva música, em va fascinar. La primera obra que vaig tocar seva, diria que va ser part d'uns exercicis i tal, la primera obra seva que vaig tocar en concert va ser aquesta. I és el minimalisme en estat pur. Music for Pieces of Wood, que vol dir per peces de fusta. És a dir,
0: com el joc de les Torres
1: com
0: de Hanoi.
1: El joc de les... Podríem
0: i també és aquest rotllo minimalista que a tu t'agrada.
1: Mira,
0: anem,
1: anem a intentar-ho. A veure...
0: Mira.
1: Ho podem fer, mira, amb les peces de fusta. És això. Són claves. Aleshores, és per 5 percussionistes... Hi ha un que marca el metrònom, diguéssim, clac, clac, clac, clac, clac, i els altres quatre van fent una construcció sobre un plató, que és aquest que acabo de tocar. Ta, ta, ta, ta, ta, ta,
0: és com la Clapping Music, no? És el mateix patró.
1: Sí, és el mateix patró. Mm-hmm. És una mica més complexe, diguéssim, que el Clapping Music, i el que va fent és... Aquest patró està desplaçat. A vegades comença per un lloc i a vegades comença per l'altre. I es va construint. Cada cop li vas afegint una corxera més, vale, fins que acabes completant el patró sencer. I per mi això és matemàtica en estat pur.
0: Fantàstic. Doncs avui ens acomiadem a Music for Pieces of Wood, Steve Reich. Mario, moltíssimes gràcies per venir avui al programa, per atrevir-te a posar a prova el teu raonament lògic. Jo crec que després d'avui ja, cada vegada que vagis a fer un showcase a una fira internacional, te'n recordaràs de mi segur.
1: No tenim prou complicacions, no, com per a mi. Sempre. Aquestes coses, bueno, aquests reptes no, però sempre hi ha una cosa... Això que he dit, sempre hi ha un potenciòmetre que falla, sempre porto el soldador, el tester, perquè sempre hi ha coses, i quan menys temps tens, més coses passen.
0: Doncs mira, potser aquí la lògica pot ajudar una mica en el futur.
1: I tant.
0: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Us hem acompanyat Pau Blasi, el control tècnic, Vanessa Esteve, Olga Cardús i Sergi Minguell a les xarxes socials, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins aviat.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'Ateneu Barcelonès per sentir un dels concerts del 15è cicle de música Els teus clàssics, un concert en homenatge a Conxita Badia, un mosaic ple de molta música, música de Pedrell, de Falla o de Gerard o de Mompou, molts compositors reunits en aquest concert que interpretaran la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan. Un concert que comença amb la música de Conxita Badia, amb l'Ofrena. És la cançó amb la qual comença aquest concert d'avui.

Era música de Conxita Badia. Era la cançó titulada L'Ofrena, que ha interpretat la soprano Montserrat Seró amb el pianista Pau Casan. En aquest recital que us oferim avui a Catalunya Música, un enregistrament de l'emissora del febrer del 2026, un concert en què s'hi fa homenatge a Conxita Badia en el 50è de la seva mort. I tot això a partir d'una selecció de les cançons que ella va compondre o va interpretar habitualment en concert. Una bona part d'aquestes cançons li havien estat dedicades i les havia estrenades. D'aquí a res, per exemple, sentirem música de Granados que va cantar per primera vegada Conxita Badia. Però abans us oferim un recull de les cançons populars de Felip Pedrell, que és el compositor tortosí que havia nascut l'any 1841, és un dels introductors de Wagner a Catalunya, un dels primers que va establir contactes amb la musicologia a nivell internacional i, entre altres, va ser professor de compositors de qui en sentirem música avui, com Enric Granados, Falla o Robert Gerhard. Doncs de Pedrell, que va ser un d'aquells artistes importantíssims d'aquell temps amb qui va tenir relació Conxita Badia, ara en sentirem tres de les quatre cançons populars en la veu de la soprano Montserrat Seró. Cante amb Pau Casan al piano.

Música de Felip Pedrell. Eren tres de les quatre cançons populars i la veu que les ha interpretat era la de Montserrat Seró, a cantar també el pianista Pau Casan. Des d'aquest recital preciós en què es posa en valor la figura de Conxita Badia, una dona que va conèixer Felip Pedrell. Pedrell va morir l'any 1922 quan Conxita Badia era una jove soprano prometedora de 25 anys. Pedrell, per tant, en aquest concert que ha començat amb la música de Conxita Badia, que ara continuarà amb la música de Granados, ens sentirem de Robert Gerhard, de Frederic Mompou, d'Agustí Borgunyó, d'Amadeu Vives o de Joan Lamot de Grignon, entre altres. Però abans, un minut i mig de música que forma part d'aquell recull de 7 cançons populars espanyoles de Manuel de Falla. Montserrat Seró, amb Pau Casan al piano, interprete El Paño Moruno.

El Paño Moruno, una de les set cançons populars espanyoles de Manuel de Falla, la versió de la soprano Montserrat Seró al piano Pau Casan. Són els dos intèrprets d'aquest concert d'avui, d'aquest concert que se centra en la figura de Conxita Badia, hereva del projecte de modernització musical de Felip Pedrell. Abans en sentíem música de Pedrell. I a més, és amb el contacte directe amb un dels alumnes de Pedrell, amb Enric Granados, que és el primer mestre i primer mentor de Badia, doncs és amb ell que la soprano es converteix en un instrument privilegiat per a l'estrena de cançons. Per exemple, l'any 1915, amb Enric Granados al piano, i ella, sent una jove cantant de 18 anys, va estrenar el recull de cançons amatòries. Ara en sentirem tres d'aquestes cançons d'Enric Granados en la veu de la soprano Montserrat Seró, cante amb Pau Casan al piano.

Un duo fantàstic, el de la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan, que són els intèrprets d'aquest concert d'avui, un concert gravat per Catalunya Música el febrer del 2026 a l'Ateneu Barcelonès dins del marc del cicle Els teus clàssics. Ara els hem sentit interpretant tres de les cançons amatòries d'Enric Granados, música estrenada l'any 1915 amb una joveníssima Conxita Badia que va cantar amb Enric Granados al piano. Era el seu primer mestre, el mentor de Conxita Badia, un compositor que no podia faltar en un concert d'homenatge a Conxita Badia com aquest que us oferim avui. I que ara continue amb Amadeu Vives, amb unes d'aquelles cançons que formen part del recull de cançons epigramàtiques. Un epigrama és una frase breu, enginyosa, sovint satírica. Doncs Amadeu Vives, que era amic de Manuel de Falla, de qui ja n'hem sentit música, Amadeu Vives, que és l'autor, entre altres, de Doña Francisquita o de Bohemios, doncs també va estrenar les seues cançons l'any 1915. Ara sentirem dues d'aquestes cançons epigramàtiques, El amor y los ojos i El retrato de Isabel. I això ho enllaçarem amb dues cançons més, en aquest cas de Joaquim Nini Castellanos, nascut a l'Havana l'any 1883, aquest compositor que havia vingut a estudiar a Barcelona i que també se n'hi va anar a París. Després acabarem el breu esbós biogràfic d'aquest compositor Joaquim Nin, de qui en sentirem dues cançons també extretes en aquest cas del recull de 20 cançons espanyoles. Amadeu Vives i Joaquim Nini Castellanos en la veu de Montserrat Seró, soprano, cante amb el pianista Pau Casan.

Música d'Amadeu Vives i de Joaquim Nini Castellanos en la veu preciosa de la soprano de Lleida, Montserrat Seró, a qui avui sentim amb el pianista Pau Casan. Han interpretat primer d'Amadeu Vives dues de les cançons epigramàtiques i després del recull de 20 cançons espanyoles de Joaquim Nin n'hem sentit dues. Música d'aquest compositor, Joaquim Nin, que dèiem que havia vingut a estudiar a Barcelona tot i haver nascut a l'Havana l'any 1883. També va fer estudis a París, va ser alumne de Vincent Dandy a l'escola Cantorum, va viure a Viena, va tornar a l'Havana i es va establir un temps a París. Va morir a la capital cubana l'any 1949 i Joaquim Nin i Castellanos, a part de tot, és el pare de l'escriptora Anaïs Nin i del compositor Joaquim Nin Colmell. Doncs avui hem sentit la seva música en aquest concert, que és un mosaic preciós, ple de música de compositors catalans del tombant del segle XIX cap al XX. Ara continuem amb Joan Lamot de Grignon, amb Francesc Alió, Jaume Païssa i Robert Gerard. De cadascun d'ells en sentirem una melodia molt breu. De Joan Lamot de Grignon, la cançó de Maria, que forma part de la nit de Nadal. De Francesc Alió, Caterina d'Alió. De Jaume Païssa, Rosa. I de Robert Gerard, el petit bailet, que forma part del recull de 6 cançons populars catalanes. Així, amb Joan Lamot de Grignon, Francesc Alió, Jaume Païssa i Robert Gerard, continua aquest concert d'avui de la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan.

En aquest bloc de quatre cançons molt breus hem sentit primer la cançó de Maria de la nit de Nadal de Joan Lamotte de Grignon, el fill de pare d'ascendència francesa que de petit va anar a viure a Tortosa, que va ser alumne d'Antoni Nicolau i que va fundar l'Orquestra Simfònica de Barcelona. Joan Lamotte de Grignon és el pare de Ricard Lamotte de Grignon. Per la seva banda hem sentit també música de Francesc Alió, Caterina d'Alió. Francesc Alió també ho va ser d'alumne de Nicolau, també va estudiar amb Felip Pedrell i és un dels fundadors de la Societat Catalana de Concerts. Alió, a més, és l'autor de la part musical de l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors. Després hem sentit música de Jaume Païssa, la cançó titulada Rosa. Jaume Païssa, que va conèixer el moviment modernista a través de figures com Enric Morera i que va ser proper a Granados, Eugeni d'Ors, Pau Casals o l'actriu Margarida Xirgu. Tot noms que ens situen en una època molt concreta que és la que recorrem avui amb aquest concert preciós. Cara ens ha ofert també música de Robert Gerhard. Hem sentit el petit bailet que forma part del recull de 6 cançons populars catalanes. Música de Gerhard, que era fill de pare suís i de mare alsaciana, havien arrelat a Valls, dedicats al negoci de l'exportació vinatera. Gerhard també havia estudiat amb Granados o Pedrell. Va ser bon amic d'Arnold Schönberg, que per aquesta amistat va passar temporades a Barcelona. Ara bé, Gerhard va haver de marxar a l'exili i es va establir a Anglaterra. Va morir a Cambridge l'any 1970. Són els quatre compositors, Joan Lamotte de Grignon, Francesc Alió, Jaume Païssa i Robert Gerhard, que hem sentit en aquest petit apartat de cançons que forma part d'aquest mosaic gran, que és el concert que us oferim avui. Avui, aquest concert en homenatge a Conxita Badia, que fan la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan. Ara continuen interpretant música del compositor del Masnou, Silveri Fàbregues, de l'alumne de Malats i Granados, Frederic Longàs, i del sabadellenc Agustí Borgunyó, de Silveri Fàbregues. Tarongers florits, de Frederic Longàs, A l'esperança, i d'Agustí Borgunyó, Si t'hagués sabut comprendre. Cante la soprano Montserrat Seró, al piano Pau Casan.

Avui a Catalunya amb Música, des d'aquesta gravació de l'emissora del febrer del 2026 a l'Ateneu Barcelonès, hi estem sentint un concert en homenatge a Conxita Badia en el cinquantenari de la seva mort. La veu que sentim avui és la de la soprano Montserrat Seró, una veu preciosa que sentim al costat del pianista Pau Casan. Ara han interpretat tres melodies. La primera era del compositor del Masnou, Silveri Fàbregues, i va néixer l'any 1890. Va ser professor de piano a l'Acadèmia Granados i va morir l'any 1928. De Silveri Fàbregues n'hem sentit Tarongers Florits. A continuació ha arribat A l'Esperança, una cançó de Frederic Longàs. Ell va néixer el 1895, havia estat alumne de Malazzi de Granados i l'any 1940 va marxar als Estats Units i finalment es va establir a Santiago de Chile, que és on va morir l'any 1940. 68. Després de Frederic Longàs, hem sentit música d'Agustí Borgunyó, sabadellenc, que va néixer el 1894 i que va viure prop de 50 anys als Estats Units i va marxar l'any 1915 i en va tornar l'any 1963. Borgunyó va morir l'any 1967 i avui Montserrat Seró n'ha interpretat Si t'hagués sabut comprendre, una de les cançons d'Agustí Borgunyó. Per tant, Silveri Fàbregues, Frederic Longàs i Agustí Borgunyó, tres noms més en aquest concert d'avui, que és un mosaic, us ho dèiem abans, ple de noms de compositors d'aquell tombant del 19 cap al 20. Compositors i intèrprets catalans com Pau Casals, que va ser bon amic de Conxita Badia. Ell és qui va posar música a un poema de Ventura Gassol, que per explicar d'on prové tirarem una mica enrere fins a la darreria del segle XIX, quan Ibsen va escriure una peça teatral sobre la vida aventurera de Peer Gynt. Va demanar a Edvard Grieg que compongués les cançons per a l'escena i entre aquestes cançons hi ha la cançó de Solveig, que és la que devia inspirar el poeta Ventura Gassol, ple d'enyorança quan era al penal de Cartagena empresonat, com tota la resta del govern de la Generalitat. Ventura Gassol va escriure el poema l'any 1935 amb el títol de Cançó de la Nova Solveig. Ho va fer en format de carta dedicada a Ricard i Conxita, amics de l'ànima. Eren la soprano Conxita Badia i el seu espòs Ricard Agustí. Ara sentirem aquesta obra amb text de Ventura Gassol i música de Pau Casals, aquesta cançó de la Nova Solveig que interpreta Montserrat Seró, soprano, amb Pau Casan al piano.

Una melodia preciosa de Pau Casals sobre text de Ventura Gassol, la cançó de la nova Solveig que han interpretat Montserrat Seró, soprano, i Pau Casant, piano. Són els dos músics que sentim avui en aquest concert d'homenatge a Conxita Badia, que va ser la destinatària del poema i de la música, del poema de Ventura Gassol i de la música que després en va fer Pau Casals. De fet, érem allí, al moment en què Ventura Gassol escriu aquest nou poema que probablement Gassol va mostrar a Pau Casals i per això el va musicar l'any 1937. Poc després que Gassol, l'any 1935, i des del penal de Cartagena hagués escrit amb tot el govern empresonat aquest poema, doncs poc després Conxita Badia i les seues tres filles també van haver de fugir cap a París a causa de la Guerra Civil i allí és on van retrobar Gassol i Pau Casals. Doncs avui hem sentit aquesta obra preciosa, una de les que formen part d'aquest concert d'homenatge a Conxita Badia, aquesta dona que va fer concerts per tota Europa gràcies, de fet, als contactes de Pau Casals. Casals li va aconseguir concerts al Brasil i així va ser com finalment Conxita Badia es va poder retrobar amb el seu marit. Un dels admiradors de Conxita Badia, aquesta dona que va ser capaç d'arribar a l'essència del que havia escrit cada compositor i per això l'admiraien compositors com Granados, com Casals, com Pedrell, com Falla, com Gerard, de qui ja n'hem sentit música, o Montsalvatge o Montpou, entre altres. Aquests dos apareixen ara en aquest següent bloc de cançons que comença amb La rosa i el sauce, de Carlos Guastavino. A continuació, de Xavier Montsalvatge, Cuba dentro de un piano, que és una de les cinc cançons negres, i després acabarem amb Frederic Montpou i Damunt de tu només les flors, una de les cançons del Combat del somni. Cante Montserrat Seró amb el pianista Pau Casant.

Aquest és el penúltim bloc de cançons que sentirem des d'aquesta gravació que us oferim avui de Catalunya Música del febrer del 2026, un dels concerts del cicle Els teus clàssics, un concert en homenatge a Conxita Badia en commemoració dels 50 anys de la seva mort. Badia va morir l'any 1975. I ara, en aquest concert que protagonitzen Montserrat Seró, soprano, i Pau Casan, piano, dos intèrprets excel·lents que sentim avui donant veu a totes aquestes cançons que formen aquest concert d'homenatge. Ara en sentíem tres, la primera de Carlos Guastavino, La Rosa i el Sauce, després hem sentit Cuba dentro de un piano, que forma part del cicle de cançons negres de Xavier Montsalvatge, és el compositor gironí que va morir l'any 2002, i finalment de Frederic Mompou n'hem sentit Damunt de tu només les flors, una cançó emblemàtica que forma part del cicle Combat del somni. Després de tot això, ara sentirem les tres últimes melodies d'aquest concert d'avui. Ara ho veureu, un concert capicua, perquè ha començat amb l'ofrena de Conxita Badia i s'acabarà amb aquella cançó que es titula T'estimo tant, una cançó preciosa per cloure aquest concert, en què ara hi sentirem també música del seu familiar, de Narcís Bonet. Narcís Bonet és el compositor nascut a Barcelona i que va morir el gener del 2019 als 85 anys, un home que va passar bona part de la seva vida a França, va ser sempre però un fervent defensor de Catalunya, havia renunciat a la nacionalitat espanyola per a adquirir la francesa, i de Narcís Bonet, que havia estat deixeble de Nadia Boulanger i que a petició d'ella va ser director del Conservatori Americà de Fontainebleau i després, a partir de l'any 1971, va ser professor del Conservatori de París. Doncs de Narcís Bonet en sentirem Jo porto el teu pensament, que és una cançó del cicle Aidé. Després arribarà Eduard Toldrà i una cançó preciosa sobre text de Tomàs Garcés, Camins de Fada. La música de Narcís Bonet és escrita sobre text de Joan Maragall i finalment

Ben sentirem T'estimo tant, Conxita Badia, compositora, en aquest cas, una gran intèrpret del nostre país, mestra també, entre altres, mestra de Montserrat Caballé. Doncs el concert s'acabarà amb música de Conxita Badia mateix, que interpretarà la soprano Montserrat Seró amb el pianista Pau Casant.

0: En aquest últim bloc del concert d'avui hem sentit música de Narcís Bonet, d'Eduard Toldrà i de Conxita Badia. Primer, de Narcís Bonet, n'hem sentit una cançó del cicle Aidé. Era Jo porto el teu pensament, sobre text de Joan Maragall. Narcís Bonet havia estudiat al Conservatori de Barcelona amb Eduard Toldrà, que és el compositor de qui després, i sobre text de Tomàs Garcés, n'hem sentit la cançó titulada Camins de Fada. Finalment, el concert s'ha acabat amb la cançó de Conxita Badia, T'estimo tant, música que han interpretat Montserrat Seró, soprano, i Pau Casan, piano, els dos intèrprets d'aquest concert preciós que us hem ofert avui a Catalunya Música. Un concert en què ja hem sentit les obres d'aquells compositors que van admirar, que van escriure per a Conxita Badia, que van tenir relació amb aquesta dona, amb aquesta soprano, amb aquesta compositora, amb aquesta mestra que tenim present en aquesta setmana d'homenatge a Catalunya Música amb motiu del cinquantenari de la seva mort. En aquest concert d'avui hi hem sentit música de Felip Pedrell, de Manuel de Falla, d'Enric Granados, d'Amadeu Vives, de Joaquim Nin i Castellanos, de Joan Lamot de Grinyón, de Francesc Alió, Jaume Païssa, Robert Gerard, Silveri Fàbregues, Frederic Longàs, Agustí Borgunyó, Pau Casals, Carlos Guastavino, Javier Montsalvatge, Frederic Montpou, Narcís Bonet i Eduard Toldrà. És el concert que us hem ofert avui, el que es va fer el febrer del 2026 a l'Ateneu Barcelonès dins del cicle Els teus clàssics. És el concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després d'aquest nou concert en homenatge a Conxita Badia, a Catalunya Música, us hi oferim el segon dels capítols de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral Conxita Badia. Avui entrarem en temps convulsos, a l'esclat de la Guerra Civil. Sentim aquest segon capítol que ens permet de recórrer les vivències d'aquesta dona, Conxita Badia, de qui se'n commemoren els 50 anys de la mort.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: Classe Magistral, Conxita Badia. Capítol segon. Cantant temps de guerra.
5: Hola, hola, bon dia a tothom. Avui gairebé no arribo. Venia amb la bici i, bé, la cadena ha dit prou. Perdoneu, perdoneu el retard, de veritat. Hòstia, vaig ben suat. Va, a veure, seieu, sisplau, seieu, perquè avui entrem en una etapa dura. Fosca, força fotuda. Però imprescindible per entendre la història de la Conxita Badia. Som al juliol del 1936. Barcelona bull. Literalment. I la música, doncs també. Però en pocs dies, les notes es confonen amb les sirenes dels bombardejos. Escolteu això. La novena sinfonia de Beethoven. Segurament una de les obres més transcendents de tota la història de la música. Penseu-hi. Es va estrenar el 1824. I encara avui continua emocionant-nos com si fos nova. Beethoven, ja totalment sord, va ser capaç d'imaginar aquest cor final, l'oda a l'alegria, com un crit universal a la fraternitat. És música que va més enllà de l'art. És un missatge per la humanitat, com deia Friedrich von Schiller. S'ha convertit en l'himne d'Europa i tot. Segur que la tornada us ve al cap.

0: escoltar l'Oda a l'Alegria sempre deixa sense paraules, oi? Però també ens recorda que la història no sempre acompanya. Mentre nosaltres l'escoltem aquí, al segle XXI, amb llibertat, el món encara viu ple de guerres. Els conflictes armats són tan antics i tan presents com la mateixa música. Perquè la música també és memòria. I en les gravacions de Conxita Badia batega el record d'aquells dies convulsos. Us convido a escoltar-ne un trosset, crec que precisament de l'any 36.
1: Conxita, la meva mare sempre m'havia explicat que aquell estiu va ser com un somni trencat. Ella deia que mai s'hauria imaginat que tot pogués canviar de cop. Deia que segurament era massa innocent. Crec que ho va veure venir.
2: Sí, és que no era l'única, estimada. Ningú volia creure que aquell món podia esfondrar-se tan ràpid.
1: I tu com ho vas viure?
2: Recordo perfectament aquell dia, com si fos ahir. Érem a l'assaig, al Palau de la Música Catalana, amb el Pau Casals i la seva orquestra, i jo era una de les solistes. Preparàvem la novena sinfonia de Beethoven per l'endemà, l'Olimpíada Popular. Saps què és, no?
1: Sí, clar.
2: Tants atletes, tanta esperança, i de sobte ens va arribar la notícia.
1: El cop d'estat.
2: Exacte. Franco es va alçar contra la República. Els músics ens van mirar sense saber què fer, i el Pau Casals, molt seriós, va dir: "Amics, cantem junts l'Oda a l'Alegria, perquè no sabem quan ens tornarem a veure."
0: A Casals, malauradament, no li fallava la intuïció. Uns van ser assassinats, uns altres van marxar al front, d'altres a l'exili. No es van tornar a trobar tots mai més. Tot i això, el mestre Casals va aixecar la batuta i l'Oda a l'Alegria va ressonar com un crit de resistència. Encara som aquí. Us imagineu l'escena? Músics tocant i cantant amb la por al cos, aferrats a les partitures com si fossin un escut. I penseu que no era només la por del moment. El que s'acabava d'obrir era un abisme. Era la pèrdua de llibertats, la repressió contra idees i persones, la possibilitat real d'una guerra fratricida, una guerra civil. Ara enteneu per què us l'he fet escoltar, Beethoven, oi? No era música, era un acte de coratge. L'endemà havia de ser la inauguració de l'Olimpíada Popular, un esdeveniment pensat com a alternativa democràtica als Jocs de Berlín organitzats per l'Alemanya nazi. Heu de pensar que Barcelona s'havia omplert d'atletes arribats de tot el món, més de 6.000 esportistes de 22 o 23 països, molts d'ells joves obrers i estudiants, que volien demostrar que l'esport també podia ser fraternitat i justícia social. Les delegacions populars estaven preparades per desfilar sota les banderes republicanes i totes les pancartes antifeixistes que onejaven als balcons de la ciutat. Els carrers vibraven de colors i d'esperança. I l'estadi de Montjuïc estava a punt de plegar milers d'espectadors disposats a viure una inauguració que havia de ser històrica. Malgrat la incertesa que es respirava a Barcelona, Conxita Badia, com molts altres artistes, no va deixar de cantar i oferir recitals que van esdevenir un bàlsam pel públic.
1: La meva mare sempre deia que en aquella època la gent necessitava la música més que mai.
2: Més que mai, sí.
1: Que les sales estaven plenes. I fins i tot quan no era segur sortir de casa.
2: Sí, és que la teva mare tenia tota la raó. Tu pensa que quan començava a sonar la música, passava una cosa màgica. Els ulls del públic brillaven. De sobte oblidaven les sirenes, les notícies, la gana. Era com una glopada d'aire fresc enmig de tanta angoixa i patiment.
1: Menys mal. He sentit a dir que aquell concert al Palau, el que vas fer per ajudar els infants de la guerra, va ser molt especial.
2: Sí, aquell recital és un dels que més recordo. Cantar aquelles cançons amb la Maria Teresa Balcells al piano.
1: Ah, la Balcells.
2: La Balcells, sí. Veient com la gent s'aferrava a la música com si fos l'últim refugi. Allò va ser profundament emotiu. Però la guerra no donava treva. Encara arrossegàvem el dolor de l'assassinat recent del Manuel Clausells.
0: El Manuel Clausells, de qui parla Conxita Badia, era molt més que un gestor cultural. Era un mecenes, un crític, un entusiasta capaç de fer possible recitals que semblaven impossibles. Per ella, a més, era un amic proper i un suport constant a la seva trajectòria. I aleshores el van matar. Clausells va ser brutalment assassinat a Barcelona, víctima del clima de violència d'aquells primers mesos de guerra. Us imagineu la sacsejada que va suposar per Conxita Badia i per tot el món artístic?
2: El Manuel... Ai, és que em costa dir el seu nom i evitar les llàgrimes. Quan el vaig trobar assassinat, allà, a la llitera, després de voltar per tots els hospitals de Barcelona buscant-lo, en aquell moment vaig entendre que ningú estava segur, que ni tan sols nosaltres, que només fèiem música. I vaig tenir clar que havíem de marxar.
1: Deixar tot el teu món enrere com vas fer, i a sobre, sola, i amb tres criatures petites, i el teu home tan lluny.
2: Sí, sí, el Ricard era a São Paulo treballant. I jo em vaig quedar aquí, amb la Conxita, la Mariona i la petita Carmen.
1: Mare meva. La meva mare sempre m'ha explicat que no entenia com te'n sorties. Tota sola, amb les tres nenes, i cada cop que ho recordava deia... La Conxita sí que és valenta.
2: Ves. Mira, simplement ho havia de fer. La mort d'en Clausells va ser com una advertència.
0: Des de l'exili, el conseller de Cultura, Ventura Gassol, va moure fils perquè no quedés atrapada enmig del foc. I encara més, la va convertir en ambaixadora de la República a França. Fins i tot va escriure al seu marit, que era al Brasil, demanant-li que se l'endugués amb les filles. Bé. Eren altres temps. Però va ser el mestre Pau Casals qui va escriure al seu representant internacional, Charles Kisgen, i li va dir, troba-li concerts, obre-li portes. I així va ser.
2: Sincerament, no sé què hauria passat si el mestre Casals no hagués demanat concerts al senyor Kisgen.
1: Doncs que el públic francès no hauria tingut el plaer de sentir una veu meravellosa, Conxita.
2: Apa! Doncs mira, també tens raó. S'haurien quedat sense el plaer de sentir-me cantar. Mira tu!
0: Un cop a França, Conxita Badia va trobar un escenari molt diferent del que havia deixat enrere. Allà no era una refugiada. Era una artista que arribava avalada per Pau Casals. Gràcies al seu representant va començar a tenir contractes i a cantar en sales importants a París i en altres ciutats. El 1937, amb tres filles petites, la Conxita va travessar la frontera cap a París. Allà Jaume Miravitlles, comissari de la propaganda de la Generalitat, la va acompanyar personalment, juntament amb el pianista Alexandre Vilalta. Clar, tot i que a França la van rebre com un artista, aquell viatge era més que un desplaçament. Era un adéu a la seva vida de sempre i l'inici d'un futur incert. Dalt de l'escenari l'aplaudien, però quan en baixava, l'angoixa i l'enyorament la turmentaven. Però d'això en parlarem a la pròxima classe. Ara, abans de marxar, vull que us imagineu aquesta escena. Una mare i tres nenes travessant la frontera, deixant enrere casa seva, sense saber què trobarien a l'altra banda. Sí? I mentre us ho imagineu, deixem que sigui ella mateixa qui ens acompanyi amb la seva veu.

0: Fragment musical. Si jo fos pescador. Poesia. Joan Salvat Papaseit. Compositor. Xavier Gols. Intèrpret. Conxita Badia. Classe magistral. Conxita Badia. Amb les veus de Núria Deulofeu, Genís Casals i Diana Kerbelis.
1: Un podcast de la Generalitat de Catalunya.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: En homenatge a Conxita Badia i amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la seva mort a Catalunya Música, hi acabem de sentir el segon capítol del 6 de la sèrie de ficció Classe Magistral, Conxita Badia.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música ara us hi proposem de sentir Claude Debussy, la suite bergamasca que interpreta Zoltán Coxis.

0: Jordi Camell ens oferia el vals humorístic dels valsos poètics d'Enric Granados.
1: Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música.

0: Sabies que l'Alguer fa més de 6 segles que s'hi parla el català?
1: A Catalunya Música tenim 7 de sons amb Esther Plana.

0: L'algarès és un dialecte del català ben arrelat al patrimoni i a la identitat cultural dels habitants de l'Alguer. Tot i així, actualment se n'està perdent l'ús quotidià i actiu, sobretot entre la gent més jove. Avui us volem parlar d'una iniciativa que busca revertir aquesta tendència a través de la música i del cant. Ja ho sabeu, això és el Set de Sons i ens agrada molt descobrir com la música ens ajuda en tots els aspectes de la nostra vida. La coral Mans Manetes de l'Alguer està formada per infants d'entre 8 i 12 anys i té com a objectiu principal oferir una proposta lúdica i pedagògica que posi en valor i revitalitzi la llengua algueresa. Aquest 2026 han presentat un disc que porta per títol Anem, anem, anant. De tot plegat, en parlarem amb el seu director i fundador, el cantautor i activista cultural Claudio Gabriel Sana. A les seccions didàctiques coneixerem la història de la cançó El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara, convertida en himne contra la repressió. I descobrirem com els Circle Songs de Bobby McFerrin transformen la música en un joc ple de creativitat. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: I comencem el programa, com sempre, buscant un espai de calma musical on retrobar el propi ritme i respirar. Ho farem amb aquest Allegretto de la sonata per a arpa de Germaine Taillefer. La sentim interpretada per Maria Graf.

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: Cantant una coral té molts beneficis. Millora la salut emocional perquè genera endorfines i oxitocines, estimula el cervell i la respiració i genera, a més, empatia, autoestima i sentiment de comunitat. Doncs bé, avui a tots aquests beneficis n'hi afegirem un altre. Cantant una coral també pot salvar una llengua. Aquest és l'objectiu principal d'una coral d'infants i joves ben especial que hi ha a l'Alguer. Es diu Coral Mans Manetes i la dirigeix el músic, compositor i també activista cultural Claudio Gabriel Sana. Claudio Gabriel, benvingut a Set de Sons.
1: Bon dia des de l'Alguer.
0: Claudio, actualment, quina és la situació de la llengua catalana a l'Alguer?
1: La situació no és massa bona, com diem aquí. Tenim un problema sobretot amb la fascia d'edat baixa, dice, los minyons, los joves, no el parlen pràcticament. Mentre la gent gran, entre la gent gran hi ha les últimes estadístiques, s'ha vist que pràcticament un 20% dels algaresos lo parlen cada dia i un 80% l'entenen. També si no el parlen, si no el practiquen. Mentre entre l'etat més baixa, més jove, és difícil que el parlin i també hi ha dificultat que l'entenguin, que comprenguin l'algrès. Per què? Perquè els pares no el parlen, els iaios són morts o també no són algresos. Insomma, és una ciutat turística i estem a Itàlia, vull dir que és una mica complicada la situació.
0: I clar, el futur d'una llengua, evidentment, passa pels més joves. I en aquest cas, doncs, la cosa està complicada, no? Perquè els joves no la fan servir regularment, potser només en aquest àmbit més casolà, no? I llavors no entenen que sigui una llengua que es pugui fer servir.
1: Exacte. Diem que estem a Itàlia, jo sabré aquest argument, he escrit una cançó que se diu Santa Mare Llengua,
0: sí.
1: I he provat a escriure una petita història de la llengua de l'Alguer, en cançó, de forma irònica, fins i tot, perquè al final faccio una tornada che si dice Santa Ryanair salva al Grace. che diventerà famosa questa canzone, perché al final, quando nel 2004 hanno posato la linea Ryanair Girona, sì. Alguer di Girona, e cada dia, i nosaltres els algueresos ho podien anar cada dia a Catalunya, sobretot amb nosaltres cantants, musica, fer concerts, i hi havia un intercanvi entre joves. E això és stato un impuls fortíssim, no? In assenza di una politica linguistica locale che travagliessi alla salvaguardia della lingua, io pensavo, ma si tratta che l'idea di questo irlandese mi aiuta a salvare la Grecia. E riproduito un verso della canzone. Però perché mancano anels alla catena linguistica, che quando la lingua era amara, fins als anni 60, prima che arrivessi la cultura italiana amb la televisione e amb la scuola, a chi alla Grecia parlavano alla Grecia, no? Quando arriva la cultura massiva italiana, esce la teoria pedagogica che parlando al Garese pregiudicava l'apprendimento dell'italiano alle scuole.
0: Ostras!
1: I maestri non lasciavano, dievano ai pares che non tenevano mes di parlare al Garese a Suiz. Los pares, entre ellos, los tiets, los iaios, tutti parlavano al Garese in casa. Però a mamma altri non parlavano in italiano. Per cosa via che c'è teoria pedagogica. La ha perduto un anel, si volse perché noi smesso la lingua amara. Ara, le nuove generazioni non parlano a casa, gli iaio sono morti, e dunque noi smesso la trasmissione della lingua amara, come era prima. E la cultura massiva è stata in italiano o in inglese, la masmigianza che era, los mignons, con gli emachi, los nense, tenano un'offerta culturale enorme. Mentre l'algherès è restato, il catalano dell'algherès è stato come la lingua folclorica alle mans de poche associazioni e de gent molt gran.
0: I per això, Claudio, heu tirat ara endavant aquesta coral Mans Manetes, amb la que aquest 2026 ens presenteu un disc, que era el Anem Anant, del que ara parlarem. Sí. Però, de fet, la coral Mans Manetes ja va participar en un altre disc l'any 2016, oi? Explica'ns una mica la història tot plegat.
1: Sí. Bé, és fàcil. Jo he sempre ensenyat cançons en algrès, als minyons, a l'escola, he fet el mestre de música. I la Plataforma per la Llengua ha inventat, ha produït aquest strumento didattico, che è un libro, era un libro disc, amb cançons algreses adattas per els minyons, per els joves, i cançons també a lunga cançó catalana. M'han incaragato com a direttore artistico del progetto per la parte algaresa e è portata a cantare a rinse del disco del progetto a los meus alunos de musica di quell'epoca. Siamo andati da territori catalans per fare diversi concerti, presentazioni, è stato un bel

0: Propostes com aquesta Coral Mans Manetes o com els projectes musicals que ens comentaves que s'estan fent des de les escoles són imprescindibles per fer que els infants coneguin la llengua, però també que la visquin des del gaudi, oi?
1: Clar, és importantíssim això, eh? Sí.
0: Clar, que no és només una cosa imposada, sinó que és una cosa que ho fas perquè et diverteix.
1: Exacte. És de treure els minyons a fer això. I després, si perdoneu, també un altre projecte important que jo he volgut crear és un concurs per joves cantautors. Ara se diu Cantalgué, estem ja a la cinquena edició. Però amb un premi molt gran que és la producció d'un disc. I estan participant, hi ha nous grups i tenen fans molt joves que coneixen les cançons de memòria. Mm. Saps allò? Saps a veure els fruits de tot aquest treball. Sí.
0: Demostra allò, aquella frase que deies abans, no? Que la música pot salvar la llengua, doncs és evident.
1: Exacte.
0: En aquest cas. I també pot salvar aquesta identitat.
1: Sí, jo dic, fa 20 anys, les cançons poden salvar la llengua. Doncs tenim de salvar les cançons. Mm-hmm. I per salvar les cançons tenim de salvar qui fa les cançons, els cantautors. Tota una cadena de mental de salvament que jo tinc al cap i que estic intentant de realitzar.
0: Clàudio, si et sembla, tornem al disc d'aquest Anem Anant que ens presenteu ara el 2026 amb la Coral. Comencem pel títol, que de fet és una cançó tradicional que tu deies ara, no? Salvem les cançons tradicionals, doncs en aquest cas és així d'evident, no? Anem anant. Una cançó, em sembla, que està doncs emparentada una mica amb les bàlzigues, no?
1: És una cançó de bàlziga. Mm-hmm. Naix com a cançó de bàlziga. Perquè cosa era una bàlziga? Era una cançó per prendre pel pèl, no? Per fer satira al damunt de qualche personatge. Senza fer mai noms, no? Sinó amb paràfrasi, per fer entendre chi era il personaggio dell'Alghè che sapeva prendere in giro, se diamo chi, no? Prendere sul pelo. E è la canzone più conosciuta di tutti i mignons. Qui anche i mignonets, i petits della scuola maternale di tre anni, la conoscono. Tu cominci da questa canzone e la cantano tutti. Agrada moltissimo, sì, perché è una tonada molto facile, perché fa riure, perché anima alza dentro della canzone. Insomma, è molto indicata per apprendere. Era il titolo, Mesovvi, per nosaltres, d'aquest nou disc, d'aquest nou treball.

Aquesta que hem sentit era la cançó tradicional algaresa Anem, anem anant. Seguim endavant descobrint la tasca feta a favor de la llengua per la coral Mans Manetes. En parlem amb el seu director i creador, Claudio Gabriel Sana.

Aquesta que hem sentit era Tripijoc, una altra de les peces que formen part del disc Anem Anant, de la coral Mans Manetes, el projecte que estem descobrint avui a través de la veu del seu fundador i director, Claudio Gabriel Sana.

0: I tot això, a més, des d'una iniciativa que engresca, una iniciativa que és per divertir-se, que és per fer música junts, per tenir el plaer de la música, no? Que, en definitiva, jo començava l'entrevista dient tots els beneficis de cantar en una coral, no? Això que el cantar genera oxitocina i endorfines i tot això, no? En aquest cas, estem demostrant que a banda, doncs, també es pot fer molt més, no? A través de la música. Tu, com a músic i com a pedagog musical, quins beneficis observes en els nois i noies de la teva coral?
1: Ma, mira, aquest és un grup de minyons que primer estaven al mateix grup de classe, no? O sigui, han fet 5 anys de primària junts. Ara que han acabat la primària, perquè aquí la primària acaba 10 anys a Itàlia, després hi ha una escola que si diu la escola mitjana, primer de l'institut. Ara sono scampati a diverse scuole. Però venendo alla coral, anche data mix, la prima migliora c'erano di un comandante qui l'esame che fa in matematica e tu in storia che stai studiando, gli ha un'amistà, una profonda amistà, entre es e entre sparas. Io, per esempio, la pedagogia, il sistema che utilizzo io, per esempio, si mi dice ciò, è non obbligarlos a stare parati, serios, non è una scuola entre cometas fascista, perdona che esterno,
0: sì.
1: Così, molto dura, molto dura. Io lo faccio divertire. Sempre, lo faccio giocare. E sigui che non mi scantiamo una migliora, però sta tenendo di divertire, cioè tenendo di venire a play alla corale. Això per a mi è il migliore che si pot fare.
0: Començava l'entrevista dient que ets un activista cultural, i és així, ets un activista cultural en molts sentits. Per tant, esperem que tots aquests projectes facin que els infants gaudeixin de la cultura, gaudeixin de la música, gaudeixin de cantar junts, d'aquest punt de trobada que és la coral, i a la vegada doncs, que tot serveixi per fer que la llengua no estigui fossilitzada, sinó que sigui una cosa d'ús en l'àmbit públic.
1: Sí, clar. Continuem treballant per la causa, sempre.
0: Claudio, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: Precisament, sentirem tot seguit una de les peces de Claudio Gabriel Sana que parla sobre la llengua. Sentim Santa Mare Llengua.
2: La qüestió de la política lingüística en aquesta ciutat de Catalunya Oriental pot pareixer utòpica, van autística. Per a mi té un aspecte fonamental. Quan les mares mos donaven com a llengua el català, així com naturalment mos passaven la llet, i no parlaven de salvar, d'estudiar, recuperar, i parlar en algarès era normal, era un fet, i era santa, santa, santa. Santa mare llengua, santa llet de mare, sang de tu iaio i de tu pare, era santa, santa, santa. Santa mare llengua, santa llet de mare, sang de tu iaio i de tu pare.

però després als 60 tio ràdio escola han regalat il·lusions d'un progrés burgués i menjant Nutella i veient Coca-Cola ningú s'és preocupat del pobre algarès abandonat, oblidat i fins a criminalitzat perquè on rinnova la visió e això feva vergonya. Llengua de prova, de bastàs, d'ignorant, folclòrica, vulgar, bruta com a la

llengua no té futur si no té un poder econòmic i social. La política lingüística està segur, no ha pogut resoldre aquest problema local. Va finir que l'idea de que és irlandès, fins i tot mos arriba a salvar l'algrés. Mira tu si una companyia de baix cost posarà a poc tota la

0: low-cost art company would say the Catalan language of Falguero.
1: Tots som família. A Catalunya Música.
2: Al Set de Sons ens agrada descobrir com algunes cançons es converteixen en molt més que música, perquè hi ha himnes que neixen en un lloc concret del món, però que acaben parlant per a tothom. El Derecho de Vivir en Paz va ser escrita l'any 1971 per Víctor Jara com un cant contra la guerra del Vietnam i en defensa del dret més bàsic de tots, el dret a viure.

Amb els anys, la cançó va anar més enllà d'aquell conflicte i es va convertir en un himne universal contra la repressió i la violència. Després de l'assassinat de Víctor Jara durant la dictadura xilena, la peça va adquirir encara més força simbòlica. I dècades més tard, durant les protestes socials del Xile del 2019, milers de persones la van tornar a cantar als carrers.

Perquè hi ha melodies que reapareixen cada vegada que una societat necessita recordar que la pau també és un dret col·lectiu. La sentirem en la versió del grup gallec Luarna Lubre.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Cantar junts és molt més que fer música. Quan una coral respira alhora, escolta alhora i construeix una sola sonoritat entre moltes persones diferents, també està creant vincles, confiança i comunitat. I això té un impacte profund, emocional, social i fins i tot físic, perquè cantar acompanya, cohesiona i sovint ajuda a sentir-nos menys sols. De fet, aquesta força compartida del cant és una idea que travessa moltes tradicions corals del món. També els espirituals negres, que van néixer com una manera de sostenir l'esperança i la dignitat col·lectiva a través de la veu compartida. Ara sentirem Deep River en l'intens i emocionant arranjament coral de Moses Hogan.

0: Catalunya Música.
1: I de cançons significatives a música que transforma simplement pel fet de cantar amb altres persones. El músic Bobby McFerrin fa anys que explora aquesta idea a través de les seves Circle Songs, unes trobades vocals on un grup crea música en directe a partir de ritmes, petites frases repetides i improvisació compartida. La proposta és simple, no cal saber música ni tenir una gran veu, només escoltar i participar. I és precisament aquí on moltes persones descobreixen que cantar pot fer desaparèixer la por, crear confiança i convertir un grup de desconeguts en una comunitat que respira junta. Sentim ara una Circle Song de Bobby McFerrin.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: I avui que hem parlat de l'Alguer, acabarem el programa amb una peça que ens gronxarà en una barqueta al mar. Una peça per a piano de l'Impressions Íntimes de Frederic Mompou, La Barca. Us hem acompanyat Dani Jiménez, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Acabem de sentir el preludi en sol menor per a violí sol de Henry Purcell. L'ha interpretat Théotime Langlois d'Esvart, violí.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
2: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Moltes salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música. Seguim aquí i seguim, doncs, amb una edició més d'aquest programa Les cordes de l'Ukelele, que dediquem a això que anomenem músiques del món, músiques d'arrel, propostes doncs, basades en el llegat tradicional, popular i que miren cap al segle XXI, un segle doncs, que ja hem estrenat ja fa uns quants anys. Avui posem ull i oïda a projectes que d'alguna manera homenatgen algú, alguna idea, algun moviment o algun país. I si ens posem a buscar, en podrem trobar moltíssims d'aquests tributs. Avui aquesta ha estat i és la nostra intenció, o sigui que comencem el nostre recorregut particular per aquests petits grans homenatges. I per començar, una proposta ben energètica que des del món del tango del segle XXI ret tribut a Barcelona i a la cultura catalana. Ells són Alter Tango, un grup ara instal·lat a la capital del nostre territori, vinguts de l'Argentina. En concret, la seva líder, la pianista Elvi Olalla, és originària de Mendoza. I després de 7 anys aquí, per aquestes latituds, doncs no només utilitza la llengua, sinó que fa el seu petit agraïment al lloc d'acollida. El disc en qüestió és La saga dels marges i en aquesta milonga de la Ginesta hi participen ni més ni menys que la veu de Magalí Saré.

Milonga de la Ginesta, una de les peces que formen part de la saga dels Marges, disc magnífic d'Alter Tango. Un disc que conté molts elements i, entre ells, un homenatge doncs, particular, com dèiem, a Barcelona i Catalunya com a territori d'acollida. Un altre petit gran homenatge, en aquest cas al llegat tradicional del nostre país, ens el porta l'Ibèrica, un projecte que coneixem bé, un projecte que encapçala el contrabaixista Manel Fortià, singular perquè aquest tribut es fa en clau o amb alguns codis del llegat flamenc. Aquí, una revisió del Pardal amb la col·laboració de la trompetista i cantant Alba Careta i l'altra veu del projecte, la de Pere Martínez.

Sempre magnífic el projecte L'Ibèrica, fent confluir els mons del flamenc i del llegat tradicional català i amb un llenguatge també jazzístic. Creuem les aigües del mar, però sense moure'ns, de fet. Repesquem la música d'Anna Rossi i Ramiro Piñeiro. De nou, dos artistes vinguts de més enllà de l'Atlàntic per quedar-se instal·lats al nostre país. Una argentina i un brasiler fent el seu petit gran homenatge justament al llegat brasiler. Sambiña agradecido.

La guitarra de Tiago Almeida, que de tant en tant repesquem perquè creiem que val molt la pena, amb aquesta versió de Barco Negro. Després hi tornarem, però abans deixeu-nos proposar una veu, la de Núria Piferrer, més coneguda com a Néboa, amb el seu homenatge particular a Amàlia Rodríguez. Una mostra, aquesta, Il·lusau.

Nevoa, amb Vicenç Solsona a la guitarra, una peça d'un disc de tribut a Amàlia Rodríguez, perquè avui anem recollint petits, de fet, grans tributs que molts músics i grups fan a alguns dels seus referents, ja siguin musicals o fins i tot vitals. El nostre admirat pianista Julio Resende també fa el seu homenatge particular a Amàlia Rodríguez i per això tornem, com hem dit, a la famosíssima Barco Negro, gairebé un estàndard, podríem dir, de la música i del llegat portuguès.

Seguim amb aquests petits grans tributs i ara sentíem el tribut particular del cantautor ebrenc Arturo Gaya a Abubakar el Tortuixí, pensador, filòsof i poeta que hem de situar al període de l'Al-Àndalus i nascut al que és l'actual Tortosa. Ets tan pobre que només tens diners. No cal afegir res més a aquest pensament tan encertat, o així ens ho sembla. Un tribut a un pensador lúcid i d'una persona anem a un territori, perquè anem a un petit, però en realitat molt gran tribut que el músic Ray Cooder va fer ara fa molts anys a la música cubana i afrocubana amb aquell famós projecte Buena Vista Social Club, reunint músics com Compay Segundo, com Ibrahim Ferrer, Rubén González, Omar Aportuondo i tants d'altres. Doncs escollim això, Amor de Loca Juventud.

Essències afrocubanes amb el que és ja tot un clàssic, el projecte Buena Vista Social Club. Avui ens venia de gust repescar-ho i així fem també el nostre petit tribut avui al llegat de l'illa caribenya. Evidentment, no som els únics i la talentosa pianista Mariali Pacheco també fa el seu tribut a aquesta illa prolíficament musical.

Doncs aquest seria l'homenatge que la pianista d'origen rus i resident a Catalunya, Alina Spiridonova, fa als seus ancestres. Per això la peça porta el títol My Grandparents' Song, la cançó dels meus avis, dins d'un disc de gran influència caucàsica i a la vegada fent servir el llenguatge del jazz. També les germanes Anushka Shankar i Nora Jones, totes dues filles de Ravi Shankar, fan el seu homenatge al qui les ha precedit i tots aquells que musicalment han marcat les seves carreres, veus i sitar. Amb elles acabem i us diem a reveure els habituals Oriol Pinar al control del so i l'edició i qui us ha parlat Marta Alanau. Doncs que la música us segueixi inspirant, això és el que desitgem, que us faci viatjar allà on sigui i us faci la vida una mica més lluminosa. Fins ben aviat.

0: Era Rabbit at Top Speed, una de les cançons del cicle de cançons Quatre receptes de Leonard Bernstein. L'han interpretat Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.
1: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Mont-real i entrar a la Sala Burgí, que és una de les sales de cambra més prestigioses del Quebec. És una sala que forma part del Museu de les Belles Arts de Mont-real i una sala que destaca pels seus famosos vitralls Tiffany, els que podem anar imaginant a mida que transcorrerà el concert, l'inaugural del 30è aniversari del Festival de Música de Cambra de Mont-real, que va reunir per primera vegada els concertinos de quatre de les grans orquestres del Canadà, l'Orquestra de Toronto, Calgary, Edmonton i Mont-real. Són músics que anirem coneixent a mida que avanci aquest concert amb música, entre altres, de Dvořák, Prokófiev, Halvorsen o Telemann. Un programa preciós, ara ho veureu, que sentirem des de la gravació que va fer Radio Canadà de parla francesa el juny del 2025. És una gravació que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Els intèrprets del concert d'avui són Diana Cohen, concertino de la Filarmònica de Calgary, Andrew Van, concertino de la Simfònica de Mont-real, Robert Uchida, concertino de la Simfònica d'Edmonton i Jonathan Crowe, concertino de la Simfònica de Toronto. Quatre violinistes excel·lents que anirem sentint fent grups de cambra diversos, perquè, per exemple, començarem sentint tres d'aquests músics per a interpretar el terzetto en do major opus 74 d'Antonín Dvořák. És una obra preciosa, una de les joies de la música de cambra del compositor txec. És una obra escrita l'any 1887, escrita originalment per a dos violins i viola, és una obra lírica, rítmica, íntima i poètica. És música d'Antonín Dvořák que s'inspira en la música popular bohèmia. Tot això ho sentirem ara en la versió de Diana Cohen, Andrew Van i Robert Uchida. Són els intèrprets d'aquest opus 74 d'Antonín Dvořák.

Aquest concert que us oferim avui va destacar per l'altíssim nivell tècnic dels seus intèrprets. Us ho dèiem a l'inici. Són quatre concertinos de quatre orquestes del Canadà. I ara d'aquests quatre intèrprets en sentíem tres, Diana Cohen, Andrew Van i Robert Uchida, que han començat el concert interpretant el terzetto en do major opus 74 d'Antonín Dvořák, una obra de la dècada dels 80 del segle XIX. Doncs ara avancem en el temps perquè ens n'anem cap a l'any 1932 per a sentir ara una sonata per a dos violins. Us ho hem dit a l'inici, també aquests músics els anirem sentint fent formacions de cambra diverses, canviarà el número a cadascuna de les obres que sentirem, i ara, per exemple, ens quedem amb Andrew Van, que és qui, amb Jonathan Crow, a qui encara no hem sentit, interpretarà la sonata per a dos violins en do major opus 56 de Prokófiev. És una obra originalíssima dins del repertori per a dos violins. De fet, l'originalitat és marca de la casa en Prokófiev, igual que l'energia que també conté aquesta sonata que ara us oferim en la versió dels violinistes Jonathan Crow i Andrew Van.

Música per a dos violins de Sergei Prokofiev, música escrita l'any 1932. Aquesta era la sonata per a dos violins en do major opus 56 i la versió era a càrrec de Jonathan Crow i d'Andrew Van Violins. Jonathan Crow el tornarem a sentir ara, però no farà duo amb Andrew Van, sinó amb Robert Uchida. Us ho anem recordant perquè això és important per comprendre quin és el fil conductor d'aquest concert. Reunia quatre concertinos de quatre orquestres del Canadà, la de Calgary, Toronto, Montreal i Edmonton. I aquests quatre violinistes són els que anaven fent combinacions en funció del repertori. Ara, música de Johan Halvorsen, nascut l'any 1864, va morir l'any 1935. Doncs d'ell el que sentirem és una passacalla sobre un tema de Händel, una obra escrita a la dècada dels 90 del segle XIX, una obra basada en una passacalla extreta de la suite número 7 per a clavecí de Händel. Halvorsen transforma aquest material original en una demostració extraordinària de virtuosisme per a aquests dos instruments de corda, dos violins, Robert Uchida i Jonathan Crow, que interpreten aquesta passacalla a partir de Händel de Johann Halvorsen.

Música del compositor noruec Johan Halvorsen. Va néixer l'any 1864. És el pare de la soprano Nina Grieg Halvorsen, noruega afincada a Barcelona, neboda d'Eduard Grieg i que va estar casada amb el tenor català Joan Raventós i Babot. Doncs de Johan Halvorsen, que va morir l'any 1935, ara n'hem sentit una passacalla a partir de Händel en un arranjament per a dos violins, Robert Tucci i Jonathan Crowe, dos dels quatre violinistes que sentim avui. Aquest fragment de Halvorsen partix d'una passacalla extreta de la suite número 7 per a clavecí. Música, per tant, de Händel, a partir de la visió de Johan Halvorsen en aquest concert preciós, que ara se'n va fins a la música de Telemann. És com si ja l'haguéssim anunciat, aquest pas cap al barroc, perquè, de fet, aquest concert ofereix un recorregut històric per més de dos segles de música per a corda. Hem començat amb Dvořák, hem continuat amb Prokófiev, ara sentíem Halvorsen a partir de Händel i ens n'anem cap a Telemann, cap a una obra que probablement va compondre la dècada del 1730. És el concert per a dos violins. En sol major, que ara reuneix els quatre intèrprets del concert d'avui, Diana Cohen, Jonathan Crowe, Robert Uchida i Andrew Vann.

Era música de Georg Philipp Telemann, el concert per a quatre violins en sol major, probablement compost durant la dècada dels anys 30 del segle XVIII. Música, per tant, de ple barroc, que han interpretat Diana Cohen, Jonathan Crow, Robert Uchida i Andrew Van, violins. Són els quatre violinistes del concert d'avui, són els quatre concertinos de quatre de les grans orquestres del Canadà. Aquest fet donava una rellevància especial al concert que us oferim avui i que es va fer a la Sala Burgí del Museu de les Belles Arts de Mont-real el juny del 2025. És la gravació de Ràdio Canadà de Parla Francesa que us oferim avui i que ara continua amb Mozart, amb uns fragments extrets de la flauta màgica que segurament és una de les obres més emblemàtiques del compositor de Salzburg, música escrita al final de la seva vida, pocs mesos abans que morís, i el que sentirem són arranjaments d'algunes de les melodies més conegudes d'aquesta òpera, arranjaments per a quatre violins, perquè a partir d'ara els sentirem ja sempre més junts, els quatre intèrprets d'avui. Diana Cohen, Jonathan Crow, Robert Uchida i Andrew Van, que ara interpreten aquests fragments de la flauta màgica, el Köchel 620 de Mozart.

Una altra manera de sentir la flauta màgica de Mozart, alguns dels seus fragments d'aquesta òpera preciosa que Mozart va escriure molt poc abans de morir, l'any 1791. És el Köchel 620 i hem sentit aquests arranjaments per a quatre violins que han interpretat Diana Cohen, Jonathan Crowe, Robert Uchida i Andrew Van. Són els quatre violinistes del concert d'avui. Aquests quatre violinistes que ens proposen de sentir un repertori esplèndid per a violins, que ara se'n va fins a una obra escrita a ple segle XX, una obra composta l'any 1949. Una obra original per a quartet de violins, una obra de Gratzina Wachewicz, que és una compositora polonesa nascuda l'any 1909 i que va viure fins l'any 1969. Ella és l'autora d'aquesta obra que sentirem ara i que explora de manera innovadora les possibilitats tímbriques d'un conjunt format exclusivament per quatre violins. Els quatre concertinos de les orquestres del Canadà que sentim avui, Diana Cohen, concertino de la Filarmònica de Calgary, Andrew Van, concertino de la Simfònica de Montreal, Robert Uchida, concertino de la Simfònica d'Edmonton i Jonathan Crowe, el concertino de la Simfònica de Toronto. Són els intèrprets d'aquest quartet per a quatre violins de Gratzina Wachewicz.

Música de la compositora Gratsina Bachevich. Va viure 60 anys fins l'any 1969 i l'any 1949 va compondre aquest quartet per a quatre violins que hem sentit en la versió dels quatre violinistes del concert d'avui, Diana Cohen, Jonathan Crow, Robert Uchida i Andrew Van. Són els quatre músics que sentim des de la gravació de Radio Canadà de Parla Francesa del juny del 2025, des d'un concert que es va fer a Montreal i que us oferim avui a Catalunya Música i que s'acaba amb la dansa macabra de Camille Saint-Saëns. És una obra composta l'any 1874. És una segurament de les obres més populars del compositor francès. És aquella obra que s'inspira en una llegenda que descriu la mort tocant el violí a mitjanit mentre els esquelets abandonen les seues tombes per participar en una dansa fantasmagòrica. Doncs tot això és el que sentirem amb els quatre intèrprets d'avui, amb Diana Cohen, amb Jonathan Crow, amb Robert Uchida i amb Andrew Van, qui interpreten aquesta dansa macabra Opus 40 Tasmagòrica. Doncs tot això és el que sentirem amb els quatre intèrprets d'avui, amb Diana Cohen, amb Jonathan Crow, amb Robert Uchida i amb Andrew Van, qui interpreten aquesta dansa macabra Opus 40 Tasmagòrica. Doncs tot això és el que sentirem amb els quatre intèrprets d'avui, amb Diana Cohen, amb Jonathan Crow, amb Robert Uchida i amb Andrew Van, qui interpreten aquesta dansa macabra...

0: Així s'acaba aquest concert de cambra que us hem ofert avui. S'acaba amb aquest arranjament per a quatre violins de la Dansa Macabra Opus 40 de Camille Saint-Saëns, una obra escrita l'any 1874 i que han interpretat Diana Cohen, Jonathan Crowe, Robert Uchida i Andrew Vann. Són els quatre músics que hem sentit avui, aquests quatre concertinos de grans orquestres canadenques que van convertir el concert que acabem de sentir en una ocasió extraordinària. Els hem sentit fent un repertori que combinava obres barroques, clàssiques, romàntiques i del segle XX, posant de manifest totes les possibilitats tècniques i expressives del violí. El concert l'hem començat amb Antonín Dvořák, amb el terzetto opus 74, després hem sentit la sonata per a dos violins en do major opus 56 de Prokófiev, a continuació una passacalla a partir de Händel del noruec Johan Halvorsen, després un concert per a quatre violins de Telemann, a continuació uns arranjaments de melodies extretes de la flauta màgica de Mozart, a continuació ha arribat música original per a quatre violins composta a ple segle XX per Gratzina Vachevich, n'hem sentit el quartet per a quatre violins i finalment el concert s'acaba amb aquesta dansa macabra de Camille Saint-Saëns. És la proposta que feien els quatre músics que hem sentit avui: Diana Cohen, concertino de la Filarmònica de Calgary; Andrew Vann, concertino de la Simfònica de Montreal; Robert Uchida, concertino de la Simfònica d'Edmonton; i Jonathan Crowe, el concertino de la Simfònica de Toronto. Són els quatre músics que van fer concert a la Sala Burgí del Museu de les Belles Arts de Montreal el juny del 2025, que és el concert que va gravar Ràdio Canadà de parla francesa. La gravació ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER i el concert us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir Robert Schumann i els 10 Spanisches Liederspiel, l'opus 74 que interpreten Etta Moser soprano, Hanna Schwarz contralt, Nicolai Gueda tenor i Walter Berry baix. Canten amb Eric Verba al piano.

Música de Robert Schumann, 10 Spanisches Liederspiel, l'opus 74, en les veus d'Edda Moser, soprano, Hanna Schwarz, contralt, Nicolai Gueda, tenor i Walter Berry, baix, han cantat amb el pianista Eric Verba.

0: Theo Tim, Langlois de Svart, violí i Thomas Danforth, llaüt, han interpretat el quart moviment, Vivace, de la sonata per a violí en sol menor de Henry Eccles.
1: Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
2: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, ja hi tornem a ser. Aquí comença un nou capítol del taller del Lutier. Un taller, el d'avui, que tindrà tres grans temes. Començarem amb una conversa amb en Joan Pellissa, el guitarrer de La Fatarella, que ens parlarà d'un instrument, una guitarra, que el té fascinat des de fa molt de temps. Més endavant serà la Laura Cintes, qui ens porti fins a la cort del rei Lluís XIV per descobrir com d'important va ser la dansa durant el seu regnat. I acabarem amb la secció El secret dels orgues, que un cop al mes ens porta l'organer Òscar Laguna. Avui, taller del Lutier número 430. Comencem?
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Crec que t'agrada la música, sobretot quan toco el piano de joguina que em van regalar de petita. L'he trobat al fons d'un armari i encara funciona prou bé. És com entrar al túnel del temps. Quina força tenen els sons de la infantesa.
1: El silenci dels arbres, d'Eduard Márquez.
2: Joan Pallissa és un vell conegut del nostre programa i sempre és un plaer tornar-lo a portar al taller. Amb ell no només hem parlat de guitarres, guitarrers i guitarrons, sinó també d'altres instruments, sobretot els d'arrel tradicional. Avui, però, conversem sobre un instrument històric que conserven al Museu de la Música de Barcelona.

0: Joan Pallissa, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Avui parlem de guitarres. Ves per on?
1: Sí, carall, ja fotia temps que no xerràvem de guitarres.
0: D'una guitarra molt especial.
1: Sí, una guitarra magnífica. És una guitarra que a mi em té moradet. De Josep Massaguer Mateu, també conegut com Josep Massaguer el Major, que va ser un guitarrer de Barcelona. Tot mos indica que va néixer el 1690 i que va morir el dia 26 de maig, que és el meu aniversari, a més.
0: Ah, sí?
1: Tu, quines casualitats.
0: Caram.
1: De l'any 1763 o 64, també no ho tenim clar. Vale? Llavors, diguéssim que cronològicament abasta un rang des de 1690 fins a 1764.
0: Membre d'una nissaga de guitarrers.
1: Iniciador d'una família de guitarrers. Hi ha autors com Romanillos que diuen que son pare també havia pogut ser guitarrer. Son pare era fuster, però jo no he trobat cap document al que s'identificó com a guitarrer. I sí, sí, va tindre un fill que va ser guitarrer, Josep Massaguer Menor. El seu gendre va ser també un guitarrer clau, Francisco Espanya, de les Preses, que es va casar en la filla de Massaguer, de la qual cosa deduïm que Espanya va ser oficial al taller de Massaguer. Sabem que va ser aprenent seu i els documents, per això deduïm que va ser oficial, i llavors va, pel fet de ser gendre de mestre, va passar fàcilment a ser mestre ell també. I este Francisco Espanya, que el coneixem com Francisco Espanya primer, perquè n'hi va haver dos més, va tindre un fill que també va ser guitarrer. El que passa que este va morir molt jove i aquí es va acabar la nissaga de sang dels Massaguers. Però a nivell de nissaga professional, Francisco Espanya primer va continuar la línia de Massaguer, igual com Matabosc també, i Francisco Espanya segon, i així pues, tota una corrua de tallers de guitarra que acaben a la New Fono del carrer Ample. Saps? Vull dir, és l'iniciador d'una de les línies de construcció i venda d'instruments més llargues de la història de Catalunya.
0: És un dels grans, dels guitarrers a casa nostra.
1: Entenem guitarrer com a paral·lel de la paraula francesa luthier. No vol dir constructor de guitarres, vol dir constructor d'instruments de corda, perquè construïa violins, bandúrries, munt de fato. I sí, és un dels grans. És un dels grans. Tu veus els seus instruments i no n'hi ha cap que et deixi indiferent. Tots són magnífics, tant a nivell de la selecció de materials, de l'ús d'estos materials, com se treballen per aconseguir un timbre, de les decoracions, dels acabats... Són magnífics, els instruments de Massaguer són magnífics en general.
0: I tu et fixes sobretot en una guitarra que té el corrubat, no?
1: Sí, és una guitarreta preciosa. Bueno, preciosa. Hi ha gent que potser la veu i dirà, però això és un estropici que està manegat i modificat mil vegades. Una guitarra que la vaig veure per primera vegada quan vaig entrar jo a treballar al Museu de la Música. Ah, crec que era l'any 2000, ja fot dies. El museu estava tancat, estàvem treballant en una nau a la Zona Franca. Hi havia els despatxos, hi havia totes les sales de reserva, en tots els instruments, tots guardats. I una de les meues fenyes era repassar la documentació dels instruments. I va ser una de les primeres guitarres a les que vaig tindre accés per poder-la veure i documentar, i me va deixar fascinat. És la guitarra que el llibre de registre té el número 453 del museu. Si aneu a la web del museu i busqueu guitarra en el número 453, us sortirà algunes dades i fotografies d'aquest instrument.
0: És l'única guitarra Massaguer que tenen al museu?
1: Crec que sí que és l'única guitarra Massaguer. Tenen bandúrries Massaguer i tenen un guitarró Massaguer. No firmades, atribuïbles, per descomptat, però atribuïbles en una seguretat molt gran. Però de guitarres de Massaguer n'hi ha moltes més. Hi ha moltes més arreu. A col·leccions privades de les Espanyes, a Nova York, la que hi ha al Metropolitan de Nova York és una obra mestra de la guitarreria internacional del barroc. Bé, n'hi ha molts llocs a Berlín, n'hi ha unes quantes.
0: Però per què aquesta és tan especial?
1: Perquè transcendeix el temps. És un instrument que, tot i ser construït, podem deduir pels vols de 1730-40, ha evolucionat en les connotacions positives o negatives que li volguéssim donar a aquesta paraula durant més de 150 anys per estar sempre al moment que li feia falta. És a dir, aquest instrument se va construir com a guitarra de 5 ordres dobles. Un ordre, recordem que és un grup de cordes que es toquen juntes. Llavors, com a bona guitarra barroca, té 5 ordres de cordes. Però a finals del 18, aquesta guitarra es va modificar per adaptar-la a les noves modes. I com se va adaptar? Se va modificar la pala per a ficar 2 clavilles més i transformar-la en 6 ordres. Però què passa? 6 ordres ocupen molt més lloc que 5. Llavors se li va haver de canviar el pont. I li van posar un pont i uns bigots, la decoració lateral del pont, d'escola andalusa, d'escola gaditana, com les guitarres de pagès, que eren les guitarres de moda en aquell moment. Li van traure la decoració original de Massaguer i li van posar este pont en la decoració del que manà en aquell temps, les guitarres de Cadis. Però què passa? Lo diapasó, lo mànec, la part on toques les cordes en la mà esquerra, on les polses, també s'havia d'eixamplar. Què li van fer? Li van enganxar 2 fustetes al costat. Van ficar 2 tires de xicranda per donar-li l'amplada necessària. Molt bé. L'instrument s'ha posat a lloc en les modes de finals del 18, però el temps passa. I a partir de 1835, la guitarra que està de moda és una de molt diferent. Són les guitarres que tenen 6 cordes simples. Llavors, aquesta guitarra no podia ser menys. Què se va fer? Se va adaptar a com eren les guitarres d'aquell temps. Li van tapar la meitat dels forats del cap i la van deixar només en 6 clavilles. Al pont no passava res, perquè allí on cabien 2 cordes n'hi posaves una. Però les guitarres d'aquella època tenien el diapasó aixecat per damunt de la taula, tal com lo tenen ara. Llavors, este pont se quedava baixet. Què van fer? Davant del pont li van enganxar un segon pont una mica més alt en una sella, en una selleta d'os. És a dir, esta guitarra ha sigut guitarra barroca, ha sigut guitarra clàssico-romàntica i ha sigut guitarra clàssica. I per què és fascinant això? Per primeres, perquè és una màquina del temps. Carall, tens tota l'evolució de l'instrument ficada en un mateix tros de fusta. I per damunt de tot, aquest instrument havia de ser l'hòstia de bo. Havia de ser magnífic a nivell de so, perquè surt molt més car adaptar un instrument que ja tens en una configuració completament diferent que no pas comprar un de nou. I és un instrument, a més, que està fet en materials de primeríssima qualitat, en incrustacions, en fusta d'auró. És un instrument que valia moltes pessetes al seu temps i va seguir valent moltes pessetes. Aquest instrument no va estar mai en mans d'algú com jo, que té 4 perrots i toca la guitarra per passar seu bé. No, no, no. Aquest instrument era un instrument de ric. I ho va ser sempre, perquè les fenyes d'adaptació estan molt ben fetes. Estan fetes en una precisió i en uns materials magnífics.
0: Se sap qui la va tocar, en mans de qui va estar?
1: L'única cosa que sabem és que formava part de la col·lecció de Joaquim Folch i Torres i Orsina Baget, i que l'any 47 tota aquesta col·lecció va entrar a formar part al que encabat seria el Museu de la Música. Uh-huh. No sabem res més.

0: I aquesta guitarra és font d'inspiració actualment per guitarrers com tu?
1: Per guitarrers no ho sé, per mi sí. Perquè és un instrument, a més, que té una plantilla preciosa, no només bonica, sinó que

0: És una guitarra en fusta d'auró. La taula és d'avet, de pin avet, segurament pirinenc. A més, en una incrustació molt bonica i molt, molt pròpia de les guitarres catalanes del 18, feta en xicranda. Tot el mànec és tot placat d'auró, tot barnissat en un barnís daurat preciós. A nivell estètic val la pena, però a nivell de funcionament, a nivell luthieril, és un caramelet. És un caramelet que crec que no s'ha fet servir per lo desconeguda, perquè no ha estat mai exposada.
1: Ah, no?
0: Mai ha estat exposada, esta guitarreta. És que tu la veus i a ulls, diguéssim, no luthiers, allò és un catxarro bastant toquejat.
1: Una mica Frankenstein, no?
0: Absolutament Frankenstein. Però, clar, és que... Carall, és que estem parlant de 200 anys d'història, fiquets en una guitarra. Jo vaig insistir molt, quan treballava al museu, perquè formes part de l'exposició, però bé, els criteris d'un luthier, els criteris d'un museòleg no tenen res a veure moltes vegades.
1: Abans et deia que és font d'inspiració perquè hi ha algun instrument teu que s'inspira en aquesta guitarra, no?
0: Sí, sí, l'últim model de guitarra barroca que ofereixo, que és el meu model, diguéssim, propi, està més que inspirat, basat. Vull dir, he agafat coses d'esta guitarra, com és la plantilla, com són certes proporcions, com és una certa estètica, i li he aplicat ofici, per dir-ho d'alguna manera. El que he volgut no és copiar aquest instrument, sinó fer un model actualitzat de guitarra barroca, però sobre la base de la Massaguer del museu. Pot sonar una mica contradictori dir guitarra barroca actualitzada, però és que resulta que els instrumentistes d'antiga, d'avui dia, tenen unes necessitats molt diferents a les dels músics del 18. El món és molt diferent. Necessites una ergonomia, necessites una projecció, necessites un volum. Llavors, el que he buscat jo en este model de guitarra en concret és aproximar lo màxim possible al model històric, però aportant-li totes aquestes qüestions, sobretot de tocabilitat i d'eficiència, que necessita un músic actual.
1: I què t'han dit? Perquè ja està en mans d'algun intèrpret, oi?
0: De moment agraden molt, de moment agraden molt. I sí, sí, el feedback és preciós, el feedback és magnífic.
1: A més, és bonic aquesta connexió amb el passat, també, no?
0: Sí, bueno, tot té rotllet. Ja saps que a mi m'agrada...
1: Vull dir que tu formes part d'una història, també, no? I el mirar enrere i veure que hi ha grans mestres del passat i portar-los a l'actualitat...
0: Sí, sí, bueno, m'agrada, sempre he treballat en això, sempre els he reivindicat i cony, són els meus parents. A tot arreu, a Espanya hi havia gremios de violeros, aquí a Catalunya hi ha cofraries. És una petita diferència del nom, però que diu molt. Som germans, los d'una cofraria. Llavors, jo veig els guitarres del passat com gent de casa, com gent de la família. Igual com respecto a mon pare, a mon iaio, a mon reiaio, tots els de casa que no hi són, i a ma iaies i ma reiaies també, doncs també els meus parents violers m'agrada respectar-los i reivindicar-los.
1: Joan Pallissa, ja saps que sempre és un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies per compartir aquesta nova criatura i bé, per molts anys.
0: Moltes gràcies. Jo n'estic molt content. Segueixo barruntant, segueixo fent. I a veure si mos veiem més sovint, que això no pot ser.
1: Va, això està fet.

El guitarrista Xavier Díaz de la Torre va gravar ja fa uns anys al costat del percussionista Pedro Esteban un disc titulat La guitarra dels lleons, on interpretava músiques d'autors diversos amb algunes de les guitarres històriques més emblemàtiques que conserven al Museu de la Música de Barcelona. La peça que hem sentit sencera al final eren les xàcares del compositor Gaspar Sanz.

0: d'altra banda, és aquest tros de tela que tots veiem al mig del cos i que ara ho atribuïm, per exemple, a concursos i tal, no? Que porten una banda. Fins i tot els batlles o les alcaldesses porten també un tros de banda. I aquest tros de tela era molt significatiu en l'edat mitjana, perquè en els camps de batalla aquells que els veies amb un tros de tela és perquè eren músics. No portaven una arma, portaven un instrument amb el qual enviaven ordres d'organització estratègica.
1: Lutier@catmusica.cat

0: Laura, bon dia.
1: Bon dia.
0: La Laura Sintes ja és una habitual del taller del Luthier.
1: I m'encanta.
0: Avui parlem de Lluís XIV, perquè ha anat sortint en les converses anteriors. Lluís XIV i la dansa és un binomi perfecte, no?
1: Perfecte.
0: Com és aquest interès d'aquest monarca per la dansa? Li ve de petit?
1: Li ve de petit. A les cròniques, ell mateix diu que ballava 6 hores diàries i que per ell la dansa era la rutina que més li agradava fer dins de la seva agenda. Fins i tot feia ballar l'exèrcit. Els obligava a ballar, bueno, els obligava, un plaer, devia ser per ells també, perquè creia que era la manera que treballessin la coordinació, la disciplina i la coordinació entre ells, o sigui, anar tots junts, fent el mateix, fent la mateixa acció.
0: Però la dansa ja era present a Versalles abans de l'arribada de Lluís XIV, oi?
1: Sí, sí, però a un altre nivell. Abans ja ballaven, també. Però el gran boom és culpa d'una italiana, és culpa de Caterina de Mèdici, que en el seu moment, un parell de generacions abans de Lluís XIV, es casa amb Enric III, que era hereu de la corona de França. I, clar, mai vas tot sol quan et cases, i sobretot les dones, s'emportava tota la cort cap allà. Tota la cort potser eren 200 persones, entre cuiners, les dames de companyia, les criades i actors, músics i el seu mestre de dansa, un tal Baltasar de Belgioioso, que se l'emportava tot arreu, que era qui li ensenyava a ballar i qui li ensenyava etiqueta i qui l'ensenyava a comportar-se, com el seu confessor, mestre de cerimònies, etc. A l'arribada a França, Caterina volia seguir amb el mateix que feia a Itàlia. I aquí van començar a crear el Ballet Còmic de la Reina, que va ser uns dels primers ballets de curt que hi va haver amb dansa d'una manera més amb caràcter d'espectacle, que és el que no es feia a França abans d'això. I d'aquí el ballet de curt es va anar engrandint fins que va arribar a Lluís XIV, que va ser com el gran ja el boom del món de la dansa.
0: Deies que ballava 6 hores diàries. Quins instruments acompanyaven aquesta dansa de Lluís XIV? Eren pocs o eren molts? O depèn?
1: Depenia del context en el que ballés. Les 6 hores diàries normalment eren d'entrenament personal i d'aprenentatge de les danses. Eren danses que te les havies d'aprendre de memòria, no podies improvisar. I normalment aquest aprenentatge es feia amb el teu mestre de dansa particular, que en el cas de Lluís XIV era un tal Pierre Beauchamp, i el mestre de dansa tenia un instrument que era representatiu i simbòlic dels mestres de dansa, que es diu pochette, que vol dir butxaqueta en francès, i era un violí sense caixa de ressonància, vull dir, amb una caixa de ressonància mínima allargada, que se la guardaven a dins de la casaca, a dins de la butxaca de la casaca. Per això es deia pochette, i era l'instrument que utilitzaven per tocar les melodies de les danses per tal d'ensenyar-les. Llavors, en tot el context d'aprenentatge, l'instrument era aquest, la pochette, amb el mestre de dansa, i després ja quan havia de fer un espectacle, doncs els 24 violins del rei, amb la gran band i amb con todo, depèn del context.
0: Fa gràcia perquè segurament seria l'equivalent al que molt temps més tard seria la melòdica, no? O sigui, a l'hora de reproduir melodies amb un instrument, això ho fan servir encara, recordo el Bernat Vivancos, el compositor, que és un instrument que té proper la melòdica per poder reproduir melodies, en aquest cas és aquest violí que dius de butxaca, no?
1: Exacte, és pràctic, és transportable, el guardes de qualsevol lloc i quan allò no et fa falta és fàcil de treure i de tocar. Sí, sí. L'avantatge potser també és que amb la pochette tens la boca lliure. Alhora, per poder, si estàs donant classe, el mestre de dansa anava tocant la melodia mentre anava donant indicacions o si havia de corregir alguna cosa en concret, vull dir, li permetia fer-ho una mica tot de la vegada. I també es diu que moltes posicions de braços de la dansa històrica, de la dansa barroca en aquest cas, provenen una mica de la posició com agafes el violí i també de l'esgrima, de la posició de l'esgrima, que l'esgrima també era molt important a la cort. Les armes, el domini de les armes era una de les característiques essencials de poder ser un bon aristòcrata,

0: què va portar Lluís XIV a la dansa? És a dir, què va impulsar, com es va transformar aquest món a partir del seu regnat?
1: Doncs realment un abans i un després, moltíssim. Per la banda interpretativa, ell era el gran rei ballerí per excel·lència. La manera d'apropar-te al rei era a través de la dansa. La manera inclús de mostrar estatus i de fer-te veure dins de la cort. Era un moment també que tota la cort vivia confinat en el mateix palau, a Versalles, i hi havia com colzades i mossegades per destacar per entre els altres. La dansa professional com a tal no existia encara, no vindrà fins més endavant. Eren els mateixos cortesans els que participaven de manera amateur, o sigui, eren ballarins amateurs els que participaven d'aquestes danses, de tots els espectacles que es feien també a la cort. Llavors, que el rei es fixés en tu, i el rei, òbviament, era el protagonista de tots aquests moviments escènics, es fixés en tu i poguessis ballar al costat del rei, era una manera de caure-li en gràcia i que ell et tingués en compte. Llavors, tota la cort es posava a ballar i a aprendre. Això per una banda. També la manera com ell es va presentar en públic com a monarca, en el moment que es va acabar la regència de la seva mare, va ser amb un ballet de cur, vestit de sol, com a alegoria del déu Apolo, amb un ballet que es deia el ballet de la nuit i que estava organitzat durant el ballet, estava organitzat com les diferents hores del dia, de manera que el ballet començava a la nit, tot el que anava passant durant la nit al bosc, amb fades i tots els éssers fantàstics que surten a la nit, i acabava el ballet amb la sortida del sol. Aquesta sortida del sol era Lluís XIV, que simbolitzava la llum que ve a guiar, a il·luminar el poble de França i que ve a guiar a tots els francesos. A la vegada que diferents personatges que representaven els valors que se li pressuposaven un bon rei anaven sortint a escena i se li anaven posant als peus. A més d'això, dins una vessant més institucional, també ell tenia molt interès en que totes aquestes danses no fossin algo efímer, que es creessin per un espectacle, un moment concret, i ja està, i no es poguessin fer més perquè ja no te'n recordaves, sinó que crear un corpus, realment, per poder preservar tot el que es feia. També Lluís XIV va ser un dels primers que es va preocupar en tenir una biblioteca i anar-ho guardant tot. Clar, per fer això, necessitava una manera de notar la dansa. Una de les primeres coses que va fer el ser monarca va ser crear, el 1661, l'Acadèmia de Dansa. I aquesta acadèmia, al final, era un consell de savis, eren 13 experts que es dedicaven a controlar la qualitat de les danses, a formar mestres de dansa, que després escampaven per totes les corts europees, de manera que tothom pogués ballar a la francesa, i controlaven també totes les publicacions i tot el que es fes. Llavors, en aquest consell de savis, en aquesta acadèmia, Lluís XIV els hi va encarregar un sistema de notació de la dansa que van haver d'arremangar-se i posar a fer-ho ràpid, i va resultar en el que ara és el sistema de notació Beauchamp-Foyer, que s'utilitzarà durant tot el regnat de Lluís XIV i posteriorment també, per tota la dansa d'aquesta època, tota la dansa barroca. Arrel d'això, al tenir una notació, com conseqüència, comencen a sortir els primers grans ballarins professionals, el primer cos de dansa professional resident a l'Òpera de París, que eren els que feien tots els espectacles teatrals, tècnicament molt més difícils, molt més virtuosos i més exigents que dels que es feien a Palau. També eren danses que representaven personatges, normalment eren solos, tant masculins com femenins, que demanaven, requerien unes exigències més elevades. I aquí també sorgeix el gran star system, els primers grans ballarins que es converteixen en ídols de masses, tant homes com dones, ballarins com ballarines. Moltes partitures, de fet, apareixen signades, com és la del ballet de no sé què, ballat per a l'òpera tal, i sempre hi ha els mateixos noms. Monsieur Vallôme, Mademoiselle de Sublini, hi havia més piques entre, sobretot a la segona generació.
0: Com si fossin divas de l'òpera, una mica, eh?
1: Sí, enfrontaments entre ballarines, hi ha moltes, les típiques dues gallinetes enfrontades, el xoc de divas, que era una tal Cupis de Camargo amb la Marie Sayer. A partir de diaris i cròniques de l'època es van dir de tot, es van estirar les grenyes molt.

0: Quines eren les danses més populars del regnat de Lluís XIV? Entenc que el seu gust influïa en la interpretació o el ball d'aquestes danses, no?
1: A les cròniques sembla ser que a Lluís XIV li agradava especialment la coranta i era la dansa amb la que ell volia obrir el ball sempre. Tot i així, s'utilitzaven altres danses que en teoria ara estan classificades com d'èpoques anteriors, com per exemple la pavana. La pavana, que en principi és una dansa del Renaixement, que no apareixen moltes pavanes, apareix el títol, la pavana, però la dansa en si és radicalment diferent. Però tot i així es feien. Moltes danses, molts balls, molts esdeveniments a casa del rei començaven amb una pavana, però també era la manera com de presentar-se. La pavana és una dansa processional, en parella, molt lenta. Una de les hipòtesis és que etimològicament la paraula pavana prové de pavo, de gall d'indi, perquè era una manera de pavonejar-se quan arribaves a un ball, com de saludar, de que et veiessin i que veiessin que has arribat, que hi eres i com hi anaves, que sempre et posaves les millors gales per anar a aquest tipus d'esdeveniments. Això sembla ser que en algunes cròniques s'ha mantingut, que a casa Lluís XIV es feia així i després començava el ball. També segons el tipus de ball, d'esdeveniment, eren més protocolaris o menys. Hi havia moltíssimes ocasions per ballar a casa, estaven tot el dia ballant a Versalles, hi havia les soirées d'apartament, per exemple, que eren 3 dies a la setmana que Lluís XIV obria els seus apartaments personals dins de Versalles i allà passaven la tarda, però allà jugaven al billar, perquè es veu que a Lluís XIV li agradava molt jugar al billar també, jugaven a les cartes, tocaven música, recitaven poesia i, òbviament, ballaven. Després també hi havia els balls de màscares, que eren un moment molt més distès, on tot valia una mica, i aquí el protocol quedava molt més difuminat. Tots els balls a l'aire lliure, que també eren protocolàriament una mica més relaxats. El gran moment, el gran ball, era el bal regler o el bal formal que es feia a casa del rei, organitzat pel rei o per algun altre anfitrió de la cort, amb motiu sempre d'alguna celebració, però que qualsevol cosa valia també. O sigui, si el rei es posava malalt, potser feien un ball per demanar que el rei es curés. I quan el rei ja estava recuperat, llavors feien un altre ball per donar les gràcies, per celebrar que el rei s'havia recuperat. O sigui, anava així, no necessitaven esperar un dia assenyalat per fer res així. I eren danses molt protocolàries, eren esdeveniments molt protocolaris en els que el rei obria la dansa, ballava el rei amb la reina, de manera que ballaven només una parella a la vegada i la resta de la cort mirava. Després del rei, la reina amb el primer príncep de sang, després el primer príncep de sang amb el segon i així successivament fins a anar baixant per la cadena nobiliària, pels títols nobiliaris. Clar, en aquests casos, si al rei li agradava molt la corant, probablement es feia com una pavana introductòria i després el rei ballava una corant, que era la dansa que més li agradava i la que ell considerava la més difícil també per lluir-se una mica. I la resta de parelles triaven la resta de danses que es poguessin interpretar o la que et sabies, la que tenies preparada.
0: Quantes danses podien sonar en un ball? O quan durava un ball?
1: Podia durar tota la nit.
0: Caram.
1: I fins al matí. Una altra cosa és que el rei et veiés, perquè el rei quan es cansava es retirava a les seves cambres, llavors si estaves molt avall de l'escala nobiliària, doncs potser el rei no et veia ballar mai, per tant perdies l'oportunitat de passar el càsting de que el rei et pogués després convocar per algun espectacle, alguna òpera o algun altre esdeveniment que ell volgués fer a la cort.
0: Per tant, hi havia una intenció, no només per passar-ho bé.
1: Hi havia una intenció, sí, sí. I quan es convidaven corts estrangeres, la festositat de tot plegat era una eina de propaganda política i de propaganda monàrquica i de poder, del poder absolut.

0: Hem parlat del ball, del moviment, dels ballarins, però no hem parlat encara de la música. Una mica el responsable musical de tot plegat era l'Olí, oi?
1: Va ser l'Olí durant molts anys, sí. El gran responsable de composar tota la música per ballets, de tot el que passava a la cort.
0: Que era la mà dreta, en certa manera, o el gran confident de Lluís XIV.
1: Hi ha moltes teories, però sí, tenien una relació molt especial, ells dos.
0: L'Olí m'anava molt.
1: M'anava molt. Hi ha moltes hipòtesis de molts tipus de relació que hi pogués haver entre ells. De fet, bones, dolentes i encara més bones.
0: I al final de l'Olí també, déu-n'hi-do, eh?
1: Pobret, sí. Va morir de ballarí. Al final va morir de passió, ell. Coneguda és la història de... Bueno, ell dirigia amb un cetre, sempre, perquè per ell la pulsació, l'estabilitat de la pulsació com a ballarí que era... Al final, l'Olí va arribar a França com a mestre de dansa, no com a compositor.
0: Ah, sí?
1: Va ser després, ell era mestre de dansa d'una duquesa. De Florència es va traslladar a França com per anar a treballar al servei d'un membre de la cort de Versalles. Es va traslladar a França per treballar com a mestre de dansa amb la casualitat de que componia molt bé i tocava el violí encara millor. Llavors va arribar a ser el compositor de la cort i el superintendent amb tot el que tenia a veure amb ballets, danses i tot el que es feia musicalment a la cort. Clar, tant és així que ell, per ell, la pulsació i l'estabilitat de la música com a ballarí era molt important. I el dirigir als 24 violins del rei, que era una formació instrumental gran per l'època, necessitava que tots anessin a la una molt. I per això dirigia amb un cetre. Amb la mala fortuna que... Quan portava la pulsació amb el cetre picant a terra, es va picar un peu. Es va donar un cop al peu fent-se una ferida tan important que se li va infectar i li va crear gangrena. La solució que van trobar els doctors en aquella època era tallar, eren altres èpoques, era tallar la cama directament i ell es va negar en absolut.
0: Com a ballarí, clar.
1: Amb un ballarí no se li pot tallar un peu. I va morir de gangrena. Per haver-se negat a que li tallessin un peu.
0: Quin final tan trist, eh?
1: I tan passional.
0: I tant, i tant. Bé, doncs avui ens hem acostat a aquesta figura tan destacada pel que fa al món de la dansa i també de la música, com va ser Lluís XIV, i ho hem fet de la mà de la Laura Cintes. Laura, moltes gràcies una vegada més i fins la propera.
1: Fins la propera, moltíssimes gràcies.

Les músiques que han il·lustrat la conversa amb la Laura Cintes eren totes elles proposta seva. També l'audició que ha sonat al final, una xacona de Jean-Baptiste Lully, escrita per acompanyar el rei Lluís XIV durant el seu moment de preparació per anar a dormir. Els intèrprets eren els membres del conjunt Les Ordinaires.

El meu és el taller. El meu és el taller, la mecànica, la reconstrucció, la restauració, ressuscitar instruments, m'encanta, no? Una cosa que semblava allà que la anaven a llançar i la deixes un altre cop com si fos nou, això és fantàstic, no? Perquè recuperes un esperit que hi ha allà dintre de les persones que el van fabricar, no? I això sempre m'ha motivat.

Arribem al final i és moment, doncs, del comiat i els agraïments. Aquest taller no hauria estat el mateix sense la participació del guitarrer Joan Pallissa, la flautista i especialista en dansa històrica Laura Cintes i l'organer Òscar Laguna. Gràcies a tots tres, gràcies a vosaltres també per escoltar-nos i fins al pròxim taller. Salut i instruments!

0: Sentíem la gavota, el quart moviment de la sonata en fa major, opus 5, número 10, d'Arcangelo Corelli. Ens acompanyaven Guido Balestracci, viola de gamba, Gaetano Nasillo, violoncel, Eunice Bardau, viola de gamba, Eduardo Egues, tiorba i Massimiliano Raschietti, orga.
1: Escolta! Què sents? T'apassiona? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.
2: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Bona tarda, són les 6.
1: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Dins l'any, Montserrat Torrent, amb motiu del centenari de l'organista que forma part de l'equip docent del curs d'orgue del Maresme, en totes les edicions, avui es farà el concert inaugural del 28è curs. L'intèrpret serà Guido Iotti, amb un programa format per obres de Girolamo Frescobaldi, Peter Kornet i Johann Sebastian Bach. Serà a les 8 del vespre a l'església parroquial de Sant Feliu de Cabrera de Mar. L'entrada és lliure. I continua en marxa la Schubertia de la Vilabertran amb la sèrie d'integrals de Bach que va començar el 2022 amb les sonates i partites per a violí i que va continuar el 2024 amb les suites per a violoncel. Aquesta vegada serà amb les partites i les suites angleses i franceses a càrrec dels pianistes Albert Cano-Smith, Emma Stratton i Nicolas Margarit. El concert serà a 8:45 del vespre a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. I demà dimecres a la mateixa hora i en el mateix escenari, el festival acollirà el concert de 6 músics excel·lents que interpretaran dues obres per a sextet de cordes, l'Opus 70 de Tchaikovsky, que porta el sobrenom de Souvenir de Flogans, i el sextet d'Erwin Schulhoff, una de les seves obres més reconegudes abans que el règim nazi les prohibís.

0: I anem ara cap a Mallorca, perquè dins del cicle Nits a Bellver hi actuaran la mezzosoprano Maria José Montiel i el pianista mallorquí Miquel Estalric, que es presentaran amb la proposta de Puentes i Almas, un viatge musical a la primera meitat del segle XX, una etapa marcada pel diàleg artístic entre França, Espanya i Llatinoamèrica. Serà demà a les 9 del vespre al Castell de Bellver a Mallorca. I ara us avancem algunes de les propostes previstes per demà dimecres. En l'última setmana del 26è Festival de Música de Sant Pere de Rodes, el concert de demà estarà dedicat íntegrament a Frederic Chopin, amb els pianistes Ivan Petrovic Poliak i també Alyosha Yurinich i el Quintet Solistes de Catalunya. Serà a les 8 del vespre a Sant Pere de Rodes. I a la mateixa hora, la violinista vigatana Anna Urpina portarà el seu projecte Les Chants de Misè a Girona dins del cicle Notes al Parc. És un projecte dedicat a la recuperació de música de compositores del període barroc que sovint no figuren en el repertori habitual. Juntament amb Nicola Brovelli, el violoncel barroc, i Eva del Campo, el clavicèmbal, interpretaran obres d'Isabella Leonarda, Francesca Caccini, Elisabet Jacquet de la Guerre, Mademoiselle Duval, Marieta Morosina Priuli i Lady Mary Deering. Serà a les 8 del vespre al Passeig de la Sardana. I ara us parlem del quintet valencià de metalls Spanish Brass, que presentarà Caminos d'Espanya en el 53è Festival de Música de Maó de Joventuts Musicals. El repertori estarà format per obres d'Albéniz, Granados, Falla i Turina, i el podreu escoltar a les 9 del vespre al Parc Rubió i Tudurí de Maó. I continua en marxa el 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla, demà dimarts, amb el trio Mariozzi, de clarinet, violoncel i piano, que interpretarà obres de Beethoven, Brahms i Nino Rota. Serà a les 10 del vespre a la plaça de l'Església d'Altafulla.
1: Catmúsica al dia. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. A l'hora de preparar aquest programa, hi hem cregut oportú començar-lo amb un violí calmat, sentimental, sensible, sense estridències i molt blanc. Per això hem pensat en oferir-vos avui una selecció musical de temes relaxats, alguns d'ells temes d'amor, d'altres no. Nosaltres hem encarregat la selecció musical a Déu Pare en persona, és a dir, el nostre Déu Pare particular, és a dir, a Werner Herman. A ell hem encomanat les nostres pregàries de calma i equilibri i ell ha volgut concedir-nos un remet dels seus dons musicals en forma de fragments de bandes sonores seves.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
1: I amb en Pau Blasi, el control tècnic.
0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Com que també podria ser que no sapigueu qui és Werner Herman, deixeu que faci apostolat i us en faci 5 cèntims. Werner Herman és un compositor de música de cinema que va néixer a Nova York l'any 1911 i va morir a Hollywood el 1975. D'una sòlida, ferma i acadèmica formació clàssica, va tenir els seus inicis feiners com a director d'orquestra i compositor d'una de les més importants emissores de ràdio dels Estats Units en aquella època, la CBS. Aquelles eren uns temps en els que les ràdios importants tenien orquestra pròpia. Allà va coincidir amb Orson Welles, que era el cap del departament de dramàtics encarregat de fer obres de teatre i reportatges dramatitzats radiats. I va ser amb Orson Welles que Herman va entrar en el món de la música de cinema en ser l'autor de la banda sonora de la primera pel·lícula dirigida per Welles, Ciutadà Kane, l'any 1941. I a partir d'aquí, la resta. Werner Herman va suposar una alenada d'aire nou a la música de cinema. Va ser el compositor que va saber anar més enllà dels paràmetres dels pares de la música de cinema, Korngold, Waxman, Steiner. I va ser una ànima lliure en un àmbit en el que els compositors de música de cinema a Hollywood feien seguidisme dels postulats d'aquells tres. Herman va saber entendre que la música de cinema no només era descripció, sinó també un element important d'ampliació d'informació psicològica del missatge, del significat, del simbolisme i de la negació del que deien les imatges. No hi ha hagut cap compositor que hagi sapigut llegir entre línies el que les imatges diuen en el cinema. Per això, la seva col·laboració amb el director Alfred Hitchcock va produir un grapat de pel·lícules com Psicosi, Vertigen, Marnie, Perseguit per la mort, etc., que són veritables obres mestres. En fi, podria parlar hores i hores sobre Herman. Us emplaço a que sentiu altres programes del Violí Vermell de temporades anteriors dedicats a bandes sonores o aspectes de la seva música. Pel que fa al programa d'avui, sentirem peces, en alguns casos, d'una bellesa musical extrema, d'una alta qualitat i d'una sensibilitat que desarma. Herman era el compositor que podia descriure musicalment com ningú les ombres més fosques del gènere humà, però alhora podia expressar l'amor i el sentiment amb una sensibilitat com pocs compositors han sabut fer-ho. Vinga, va, comencem. I comencem amb música que no és de cinema. Entre els anys 1943 i 1951, Werner Herman va compondre l'òpera Cims borrascosos, basada en la novel·la homònima d'Emily Brontë. D'aquesta òpera em ve de gust oferir-vos l'interludi de l'acte primer amb unes melodies que després aprofitaria per a una banda sonora seva de l'any 1947, El fantasma i la senyora Muir.

Bernard Herrmann, us ho he dit fa un moment, va començar creant música per a la ràdio, a la CBS, on va coincidir amb Orson Welles, que dirigia els dramàtics de l'emissora i que després s'estrenarien junts al cinema amb Ciutadà Kane. Doncs bé, la segona i la tercera audició d'avui corresponen a peces d'un programa radiofònic de l'any 1944 que van fer dedicat al poeta Walt Whitman. Les peces titulades Idili i reflexió. En elles ja trobarem la majoria de trets identificatius de la música romàntica de Herrmann que després anirem sentint al llarg del programa.

el programa que vam dedicar a aquesta banda sonora. Només us diré que és una música que vol mostrar el que és el pas del temps en la nostra vida i que vol explicar que el decliu físic de fer-se vell ha de dur a fer un balanç vital i que d'aquest balanç n'hauríem d'extreure comprensió i bellesa pel que s'ha viscut. No sé expressar de cap altra manera com definir aquest tema titulat Andante Cantabile.

Les veus del Kilimanjaro és un film de Henry King de 1952 basat en un relat d'Ernest Hemingway en el que un escriptor que ha resultat ferit en un accident de caça a l'Àfrica recorda la seva vida i a la dona que més va estimar, que ja és morta, mentre està sent cuidat per la seva esposa, a la que a poc va descobrint. La banda sonora de Bernard Herrmann conté una peça no gaire coneguda que us vull convidar a sentir. Es titula Adagietto. I en aquest sentit és un tema romàntic, ja entès a la manera tradicional cinematogràfica com a tema d'amor. És un tema un pèl tristoi, que us convido a anar seguint i a que us deixeu dur pels preciosos moments de diàleg entre el violí solista i l'orquestra.

0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Werner Herrmann també va compondre música per a la televisió. Per exemple, per a una adaptació del conte de Nadal de Dickens l'any 1954. Es tracta d'una versió resumida d'una hora de durada dirigida pel Ralph Levy i protagonitzada per dos grans actors del cinema i el teatre, Frederick March i Basil Rathbone. Com us he dit abans, Herrmann és el compositor que millor va saber posar música als matisos més foscos i complicats de l'ànima humana. Però també és el compositor que sabia compondre temes plens de llum per mostrar els millors sentiments humans. Aquí, el conte de Nadal va deixar anar tota la seva part fosca per retratar els moments tenebrosos de la història. Però després va ser capaç d'elevar els esperits amb la música de bons sentiments que la mateixa història demana. Com en la cançó, que Déu ens beneeixi a tots.

Werner Herrmann també va fer música de western, per exemple, El jardí del diable, dirigit per Henry Hathaway el 1954, una història de tres soldats de fortuna que són contractats per una dona perquè rescatin el seu marit en poder dels indis apatxes. D'aquesta banda sonora us proposo de sentir el tema titulat La nit, una peça que comença amb els típics greus de Herrmann i que és una audició que us convido a anar-la seguint amb atenció. Veureu que hi ha un clarinet i un fagot que dialoguen amb un fons d'arpa i orquestra que els acompanyen.

L'any 1955, Bernard Herrmann va començar a col·laborar amb el director Alfred Hitchcock. La primera pel·lícula que van fer junts va ser Però qui va matar en Harry? Una deliciosa broma macabra en format de llargmetratge sobre la gent d'un petit poble que descobreixen un cadàver enmig del bosc i que no saben què han de fer amb ell. Tota la banda sonora de Bernard Herrmann segueix el joc a Hitchcock. Sota una aparença de música joguinera, en alguns moments còmica, s'amaga un sentit de l'humor negre, macabre, que va molt bé amb les imatges, però també en moments d'un romanticisme entendridor. De la banda sonora de Però qui va matar Harry, us convido a sentir el seu vals lent.

L'home del vestit gris és un film de l'any 1956 dirigit per Nunnally Johnson, en el que el personatge que interpreta Gregory Peck és un pobre home amb complicacions familiars, laborals i del seu passat, al que la vida se li fa cada vegada més muntanya amunt. Vaja, si fa no fa, com qualsevol de tots nosaltres. La música de Bernard Herrmann s'hi posa molt a to en tota la banda sonora, però té un tema que a mi em sembla deliciós per la seva sensibilitat. És el tema titulat L'hora dels nens.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: Us convido a sentir ara una de les peces que eren obligades de programar en un programa com el d'avui. Es tracta de la conegudíssima escena d'amor, de la pel·lícula Vertigen de 1958. No és el moment d'explicar l'argument i el que passa en el moment en què sona aquesta música. També us convido a sentir el programa que li vam dedicar al seu moment. Només us diré que poques vegades s'ha sabut retratar millor l'excitació amorosa, el desig per l'expectativa i el clímax del retrobament. Tot, però, i aquí rau el què del tema, sota l'influx insà d'una febrositat malaltissa. Perquè aquest retrobament amb la persona estimada i perduda és fals. És la música que descriu l'autoengany de voler creure que tornem a tenir allò que tant desitgem i que vam perdre, sense voler assumir que ho vam perdre per sempre i que no tornarà, i que el que tenim és una artificiositat molt nostra. Gran, gran Hermann.

Sentim un altre fragment d'una altra col·laboració Herman Hitchcock, el tema Peça de conversa del film Perseguit per la mort de 1959. Cary Grant i F. Marie Sand flirtejant en un tren. Música d'amor amb el traqueteig constant.

Joy in the Morning és un drama estrenat l'any 1965 sobre una parella d'enamorats que lluiten pel seu amor en contra de les respectives famílies i un ambient social opressor. En la banda sonora, Bernard Herrmann va incloure un bonic tema titulat La recerca de l'amor.

El tema que us convido a sentir ara pertany a la banda sonora de Fahrenheit 451, dirigit per François Truffaut el 1966. I a l'hora de presentar-vos-el sí que el vull contextualitzar una mica. És un tema d'estructura molt simple, però la manera com està fet ens parla molt de la genialitat de Herrmann a l'hora de saber escollir la millor composició per a unes imatges, reforçant-les i millorant-les. El tema es titula El monorail i correspon al moment en què el protagonista va a la feina en tren. Observa la gent que l'envolta. La pel·lícula retrata tota l'estona una societat freda, impersonal, en la que els llibres estan prohibits i també tota demostració d'afecte. Una mica a vegades com ara. En una societat freda i impersonal com aquella, les persones estan mancades d'afecte, d'emoció i de sensualitat. La gent del tren, de manera gairebé inconscient, com en un acte reflex, s'acaricien ells mateixos, acaricien la roba o allò que duguin que els pugui fer sentir un cert escalf. El nostre protagonista se n'adona, potser perquè reconeix que ell també és infeliç. Herrmann retrata tot això de manera magistral. Després de l'inici del tema, aquest queda reduït a un trèmolo de les cordes, que et parla d'una banda de la societat dictatorial, però alhora també dels sentiments reprimits, un recurs que ja va utilitzar en aquest sentit a Vertigen. La melodia, però, la d'un xilofon de so gairebé infantil, amb un to individual i íntim, com l'esforç que les persones fan de manera individual i íntima per sentir-se estimades, com una petita rebel·lió inconscient per damunt de la repressió de les seves vides.

Ara bé, si hi ha un tema conegut d'aquesta banda sonora, Fahrenheit 451 de Werner Herzmann, és el conjunt de les seves peces finals, El camí i Final. Una música de gran bellesa i de gran sensibilitat que sempre és present en qualsevol antologia de l'obra de Werner Herzmann. No us costarà d'entendre el perquè.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: De la banda sonora de la pel·lícula Fascinació, dirigida per Brian De Palma, us convido a sentir el tema protagonista de la banda sonora i que eclosiona al final del film. És un vals. Vals lent, es titula. És un vals que pretén remarcar molt el seu caràcter cíclic relacionat amb el que passa a la pel·lícula. Atenció a com es donen la mà la flauta i l'orquestra. La flauta ens diu una sèrie de coses i l'orquestra la contesta. És com si ella volgués ser lliure i tenir una veu pròpia, però l'orquestra, en canvi, li recorda constantment la seva subjecció a la cadència del vals.

Tancarem el programa d'avui amb l'últim gran tema de la carrera de Bernard Herrmann. Pertany a la seva última banda sonora, la de la pel·lícula Taxi Driver, dirigida per Martin Scorsese el 1976. Un Herrmann molt vell i molt envellit que encara va sorprendre tothom amb un gran tema romàntic en clau de jazz.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, en el que només hem pretès que poguéssiu gaudir d'una estona relaxada, sentimental i tranquil·la de la mà del nostre gran i adorat Werner Herrmann. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Després de 6 anys com a director principal de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, el romanès Cristian Mocellaru s'acomiada del càrrec amb un concert especial, acompanyat d'una destacadíssima solista, la violinista Julia Fischer, i amb un programa que conté dues grans obres, el concert per violí de Brahms i la desena sinfonia de Shostakovich. La Ràdio de l'Oest d'Alemanya, la VDR, comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el setembre del 2025 a la Filharmonia de Colònia. Ens ha arribat a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Una de les violinistes més importants i versàtils del món, Julia Fischer, serà la protagonista d'aquesta primera part. La coneixem també pel seu entusiasme per la música de cambra i, el més sorprenent, per les seves extraordinàries habilitats com a pianista. En algun concert ha estat solista de violí a la primera part i de piano a la segona. Avui aquesta artista bavaresa, nascuda a Munic, ens presenta un dels grans concerts del repertori per violí, el de Johannes Brahms, que tenia la intenció clara que la partitura fos una prova de la tècnica i de la musicalitat de l'intèrpret, lliure de tota sospita d'exhibició gratuïta. Per tant, aquí les proeses tècniques han de sonar com si es toquessin amb facilitat, en lloc d'exigir bravura. I això no serveix per exhibir l'aptitud virtuosa del violinista. Una altra característica de l'obra, i veiem la importància que hi té la música ètnica d'Europa de l'Est, amb les melodies pastorals i el sentiment popular. Sobretot el moviment final, un allegro giocoso, que utilitza el violí com a instrument gitano. Té un to clarament hongarès en homenatge a Josef Joachim i al seu país d'origen. Joachim és qui el va estrenar a Leipzig el 1879. En conjunt, aquest concert de Brahms és una veritable celebració del so del violí que s'entrellaça amb l'orquestra. Celebrem, doncs, aquesta obra extraordinària amb Julia Fischer i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció de Cristian Mocellaru. Concert per violí en re major, opus 77 de Johannes Brahms.

Pocs violinistes poden fusionar la musicalitat romàntica i la perfecció tècnica de manera tan convincent com ho ha fet Julia Fischer en el concert per violí en re major, opus 77 de Johannes Brahms, un dels concerts més exigents i alhora més bonics. Acompanyava a Julia Fischer l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigida per Christian Macellaro. El públic de la Filharmonia de Colònia ovaciona la virtuosa violinista bavaresa, que correspon als aplaudiments amb una peça fora de programa, amb la sarabanda de la partita número 2 en re menor, número de catàleg 1004 de Johann Sebastian Bach.

És la sarabanda de la partita número 2 en re menor, número de catàleg 1004 de Johann Sebastian Bach. El bis que ha ofert l'extraordinària violinista Julia Fischer per correspondre als aplaudiments que ha rebut a la Filharmonia de Colònia després de tocar el concert de Brahms. I a la segona part, Christian Macellaro, al capdavant de la Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigeix una altra gran partitura, la desena Sinfonia de Xostakovich, estrenada el 1953, pocs mesos després de la mort de Stalin. És una obra densa i poderosa, d'una força tràgica enorme. Una acusació a Stalin i al seu règim. L'horror d'aquells anys que el compositor va viure en primera persona i l'alleujament col·lectiu després de la mort del dictador queden recollits en aquesta sinfonia gairebé autobiogràfica, que és també un clar exemple del domini de la tècnica i dels recursos compositius de Xostakovich, que sap unir la tradició simfònica més refinada pel que fa a estructura i composició amb el maneig de referències contextuals. Tres dies després de l'estrena, la Unió de Compositors Soviètics deliberava si l'obra era massa moderna, massa antiquada o massa crítica. I va passar per alt la sàtira sinistra amb què Xostakovich expressa irònicament la seva ira contra l'estalinisme. Aquí tenim la Sinfonia número 10 en mi menor, opus 93 de Dmitri Xostakovich, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigida per Christian Macellaro.

Amb aquest final cofoi s'acaba la sinfonia número 10 en mi menor, opus 93 de Dmitri Xostakovich, obra que el músic rus va compondre el 1953, immediatament després de la mort de Stalin. Un final radiant, però amb les ombres del passat encara presents. Amb aquesta gran obra sinfònica del segle XX s'acaba el programa que va presentar Christian Matxelaru el setembre passat a la Filharmonia de Colònia. El seu últim concert com a director principal de la Sinfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya. I amb tants aplaudiments, havia de correspondre amb una altra peça, que va ser l'alegre obertura de l'òpera Ruslan i Ludmila, de Mikhail Glinka.

0: Fins aquí l'obertura de l'òpera Ruslan i Ludmila de Mikhail Glinka. És aquest alegre avís que va oferir el romanès Cristian Macellaru després d'un concert especial amb el qual s'acomiadava del càrrec de director principal de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya. Ho va fer acompanyat de la destacadíssima violinista Julia Fischer i amb un programa grandiós, el concert per violí de Brahms i la desena sinfonia de Xostakovich. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, la VDR, al setembre del 2025 a la Filharmonia de Colònia i que ha arribat a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir una cançó per cor d'homes de Franz Schubert, la que porta per títol Geist der Liebe, Esperit de l'Amor. La sentim interpretada per Robert Getchell, tenor, i Eduard Garcin, fortepiano, i membres del cor de cambra Accentus, sota la direcció de Lorenz Equilbi.

0: Robert Gerchel i membres del cor de cambra Accentus amb Eduard Garcin Fortepiano ens han ofert la cançó per cor d'homes Geist der Liebe, Esperit de l'amor, d'Oig 747 de Franz Schubert.
1: Catalunya Música.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Benvingudes, benvinguts a una nova edició d'una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música. Gràcies per la vostra companyia. De part dels qui ho farem possible, l'Oriol Pinar des de la sala de màquines i davant dels micròfons, com sempre, amb molt de gust, Jaume Radigal. És un programa que avui continua amb la sèrie que estem dedicant als cantants que formen part de la coneguda o l'anomenada edat d'or de la fonografia operística, amb enregistraments que us seleccionem realitzats entre els anys 50 del segle XX i pràcticament ja inicis del present. Avui amb la presència d'un baix amb molta autoritat, un baix de referència de la seva generació i que respon al nom de Ferruccio Furlanetto i que ha interpretat bàsicament, o que ha estat intèrpret bàsicament, d'òpera italiana dels segles XVIII i XIX, malgrat que ha fet també algunes incursions en òpera francesa. Parlem avui, doncs, d'una de les millors baix italianes de les darreries del segle XX i principis del XXI.

Ferruccio Furlanetto va néixer a Sacile, població relativament al nord de Venècia, el 16 de maig de 1949. És un baix que va iniciar, no obstant això, els estudis no pas de música, sinó de filologia clàssica i de biologia, però els va deixar per dedicar-se exclusivament a la música. Va debutar l'any 1974 a L'Onigo i cinc anys després protagonitzava o coprotagonitzava una producció del Macbeth de Verdi a la Scala de Milà amb direcció de Claudio Abbado. Va continuar cantant nombrosos papers dramàtics d'òperes de Verdi sense oblidar les seves actuacions en òperes de Mozart a l'estil del Don Giovanni, del Figaro, de les Noces de Figaro o el Guglielmo del Così fan tutte. Tot això cal unir també la seva participació en Rossini, especialment el paper de Don Basilio que li sentim de fons del Barber de Sevilla. Ha cantat els papers de Don Giovanni i de Leporello en el Don Giovanni de Mozart, el Felip II en el Don Carlo de Verdi, el Gremin de l'Evgeni Onieguin de Tchaikovsky, el Zaccaria del Nabucco de Verdi o el Mefistòfeles del Faust de Gounod. I també ha fet alguna incursió en òpera alemanya, com és el cas de l'Orestes de l'Electra de Richard Strauss, i també s'ha atrevit amb el Boris Godunov al paper titular de l'òpera de Mussorgsky, un cantant que ha repartit fama i èxits arreu del món, així com també en els seus diferents enregistraments discogràfics, en estudi o també algunes produccions filmades en televisió i cinema. Ha actuat també al Metropolitan Opera House de Nova York, on va debutar la temporada 1981 i també ha participat a diferents festivals de prestigi com el de Salzburg. Don Giovanni, l'òpera i també el personatge és per a Furlanetto un paper i una òpera fonamentals. En aquest sentit, el baix italià ha tingut, en relació amb aquesta òpera, experiències extraordinàries. La seva interpretació del personatge principal es va veure arreu del món durant més d'una dècada, però la seva carrera va fer un gir inesperat quan Herbert von Karajan li va preguntar si acceptaria cantar el paper de Leporello en una producció del Festival de Salzburg de l'any 1987, un espectacle que després s'enregistraria també en vídeo i del que hi hauria un enregistrament fonogràfic. Furlanetto va declarar que ell pensava que era molt bo cantant el paper de Don Giovanni i que quan cantes aquest paper no vols cantar Leporello, però va declarar Furlanetto, no podia dir que no a Déu mateix, és a dir, el mateix Herbert von Karajan, i per això vaig acceptar de fer aquest paper, en el que, hem de dir, es va convertir en un Leporello de referència. Va dir Furlanetto en aquesta mateixa entrevista que tenia un avantatge, i és que, després d'haver fet durant 10 anys el paper de Don Giovanni, va crear una idea dins seu, una mena de Leporello ideal que li agradaria tenir al costat de Don Giovanni, i és així com va interpretar el paper de criat de Don Giovanni. Com dèiem, un paper que li ha obert les portes a molts teatres d'arreu del món i del que ara sentim d'aquest enregistrament de Herbert von Karajan davant de l'Orquestra Filharmònica de Berlín, l'ària del primer acte Madamina, il catalogo è questo.

Tra queste contadine, cameriere, cittadine.

Gravació en estudi de l'ària del català que canta Leporello al primer acte de l'òpera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, amb què la veu de Ferruccio Furlanetto comptava amb la complicitat de Herbert von Karajan davant de l'Orquestra Filharmònica de Berlín, en aquesta gravació en estudi també, dèiem, de 1987. La versatilitat tècnica i també artística, això vol dir expressiva, han permès a Furlanetto interpretar papers molt contrastats, còmics, seriosos o directament dramàtics. I això es posa de manifest molt especialment en les òperes de Mozart. Una interpretació, la de Furlanetto, al servei del paper de Guglielmo, que és realment antològica i que hem pogut veure, per exemple, en el telefilm que va dirigir Jean-Pierre Ponel amb direcció musical de Nicolaus Harnoncourt l'any 1988. I dos anys més tard enregistrava aquesta mateixa òpera en estudi amb una gravació dirigida per Daniel Barenboim davant de l'Orquestra Filharmònica de Berlín. Sentim d'aquest enregistrament l'ària del segon acte d'On ne mie la fate a tanti, a tanti, a tanti.

Ferruccio Fulanetto era Guglielmo en aquesta interpretació de l'ària Donne mie la fatia tanti, que té lloc en el segon acte de Così fan tutte de Mozart, en una gravació dirigida per Daniel Barenboim l'any 1990 davant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín. I de Mozart el salt a Rossini era més que evident, i en aquest sentit Fulanetto ha estat un intèrpret de referència de baix rossinià. Atenció, no pas el basso

Messia calniato a vivere.

La calúmnia del primer acte del Barber de Sevilla que canta Don Basilio i que sentíem amb la veu de Ferruccio Furlanetto, com dèiem, un cantant que expressivament sempre ho dona tot i en aquest sentit tant el repertori dramàtic com el repertori còmic, com era en aquest cas, fins i tot amb la caricatura justa del personatge i sense entrar en el terreny de l'histrionisme, han convertit Furlanetto en un intèrpret de referència de papers com aquest Don Basilio. Per contrast, la reflexivitat, la profunditat, el sentit fins i tot espiritual de personatges com Don Quixot, el titular de l'òpera de Jules Massenet, que també hi ha interpretat diverses vegades Ferruccio Furlanetto. Ara el sentim en una interpretació enregistrada al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg amb la direcció de Valeri Gergiev. És el passatge corresponent a la mort del personatge procedent de la novel·la de Cervantes.

Això ho cantava Ferruccio Furlanetto a l'escenari del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg a les ordres de Valery Gergiev en l'escena de la mort de Don Quixot del darrer acte de l'òpera de Jules Massenet sobre el personatge de Cervantes. L'any 2010, Ferruccio Furlanetto va interpretar als Estats Units el paper de Thomas Becket en l'òpera Assassinio nella Cattedrale de Pizzetti. I l'any 2021 va cantar el paper de Don Alfonso de Così fan tutte en la producció de l'òpera de San Francisco, de l'òpera de Mozart, nova versatilitat de Furlanetto, que d'aquesta òpera havia fet una creació antològica del Guglielmo, doncs ara interpreta el paper també del vell filòsof. També és un cantant habitual, per exemple, en concerts, ja sigui en forma de recital, de concerts amb orquestra, o també, de vegades, música sacra, com l'ocasió que se li va brindar per poder cantar al Vaticà, a les ordres de Herbert von Karajan, la part de baix de la missa de la coronació de Mozart davant de l'aleshores papa Joan Pau II. Don Carlo és una altra de les òperes que han estat referencials en la interpretació de Furlanetto, tant al paper de Felip II, sobretot, però també el d'Inquisidor. El famós DVD enregistrat al Metropolitan l'any 1983, amb direcció de James Levine i amb la participació, entre d'altres, de Plácido Domingo, de Mirella Freni, de Grace Bambry, de Louis Quilico i de Nikolai Yaurov, que interpreta el paper de Felip II, és una de les millors gravacions videogràfiques d'aquesta òpera de Verdi. Ara sentirem precisament Ferruccio Furlanetto en el paper d'Inquisidor en la famosa escena del tercer acte al costat del Felip II que interpreta Nikolai Yaurov.

L'extraordinària escena entre l'inquisidor i el rei Felip II, el tercer acte de la versió italiana milanès, en aquest cas, del Don Carlo de Giuseppe Verdi, amb la veu de Nikolai Yaurov com a Felip II i de Ferruccio Furlanetto, com dèiem, com a gran inquisidor. Però, com us dèiem, Furlanetto ha estat també un grandíssim, recordadíssim i reclamadíssim Felip II. Un paper que demana maduresa expressiva, maduresa emocional, no necessàriament física, però també, evidentment, maduresa musical per abordar un personatge que ha aparegut en moltes ocasions en aquestes edicions d'una tarda a l'òpera perquè és un veritable cavall de batalla de tots els baixos de l'estil de Ferruccio Furlanetto, que respon en la seva tessitura a la categoria del basso cantante, proper, en certa manera, al baix baríton. Un paper que Furlanetto va interpretar l'any 1986, al Festival de Pasqua de Salzburg, novament amb la direcció de Herbert von Karajan. De fet, Furlanetto havia d'aparèixer en dues de les representacions programades, però va haver d'ampliar les seves interpretacions. Sembla que Furlanetto va abordar aquest personatge sense pràcticament assajar, perquè von Karajan el va trucar a les 9 del matí d'aquell dia i li van dir: has de venir al teatre a les 4 de la tarda amb el paper ja pràcticament après. Va veure en vídeo la producció, que es va haver d'aprendre més o menys de memòria, i a partir d'aquí, sense assajar, diu ell, ni un minut, va veure el vídeo, va entendre on havia d'estar en determinades situacions i com que el paper, de fet, ja l'havia cantat en alguna altra ocasió, va haver de preparar d'alguna manera la interpretació actoral. Una interpretació llegendària, la que ha fet sempre Furlanetto d'aquest paper. Ara el sentirem en una gravació de fa 7 anys, de l'any 2019, al mateix Metropolitan de Nova York, amb direcció musical de Yannick Nezet-Seguin, en l'àrea Ella Jamai Mamó, que obre aquell mateix tercer acte en què després de l'àrea apareix l'inquisidor. En aquesta ocasió, Furlanetto interpreta el rei castellà Felip II.

Aplaudiments per a Ferruccio Furlanetto després de la seva interpretació de l'ària Ella Giammai Mamò de la versió italiana milanesa del Don Carlo de Verdi que interpretava l'escenari del Metropolitan Opera House de Nova York l'any 2019 davant de l'orquestra del propi teatre amb direcció musical de Yannick Neset-Séguin. Verdi, com dèiem, ha estat un veritable referent en les interpretacions de Furlanetto i així se l'ha reclamat per interpretar diverses òperes del compositor italià. La ductilitat, el gust pel fraseig, especialment apropiat per aquest Verdi que destina aquestes parts per al basso cantante, ja sigui de qualsevol període, sigui en el període risorgimental, sigui en el període final, sigui en el període central de la maduresa, són perfectament escaients al timbre, a la veu, a l'expressivitat i a la manera de cantar d'un senyor tan elegant com és Ferruccio Furlanetto. Ara el sentim en el recitatiu O Pàtria, abans de l'ària O Tu Palermo, que canta Silva a les Vespres Sicilianes, en concret a la versió italiana de Le Vespre Sicilien, una òpera estrenada originàriament en francès com a gran òpera. Sentim la interpretació que fa Furlanetto en aquesta gravació acompanyat per l'orquestra de la Scala de Milà, dirigida per Riccardo Muti en un enregistrament de l'any 1990.

La majestàtica veu de Ferruccio Furlanetto al servei d'aquest Silva de les Vespres Sicilianes de Verdi amb el recitatiu O Pàtria i l'ària O tu Palermo. Sentíem una gravació de 1990 amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de la Scala de Milà dirigida per Riccardo Muti. I hem de marxar, però lògicament ho fem amb el fermall d'or que sintetitza d'alguna manera l'art interpretatiu de Ferruccio Furlanetto. El sentim precisament amb l'ària amb la que il·lustra amb el primer exemple d'aquest programa, amb un fragment, el fragment final, de fet, de l'ària del catàleg que canta Leporello al primer acte del Don Giovanni, el passatge del Quel que fa. Alguns intèrprets, especialment dels anys 50-60, desplegaven no poc histrionisme amb la repetició de les frases. Aquí no. Furlanetto és un cantant seriós i, malgrat això, la seva serietat està al servei de la comicitat innata del personatge, de l'ària i d'aquest passatge.

fermall d'or d'aquesta interpretació de l'ària del catàleg de Le Porello al primer acte de Don Giovanni. Era la veu de Ferruccio Furlanetto, que ha estat el protagonista d'aquesta edició d'avui d'Una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música. Un plaer que ens hagueu acompanyat fins aquí i fins ara, de part dels qui ho han fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

0: És el coral final Wohlan so willig de la cantata Ich freue mich in dir, m'alegro en tu, número de catàleg 133 de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyaven el cor i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant sota la direcció de Philipp Herrefige.
1: Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Bona nit. Aquesta setmana estem recuperant els concerts del festival Dies de Jazz de la ciutat alemanya de Leverkusen, un festival de tardor del qual la ràdio de l'oest d'Alemanya n'és emissora oficial. D'aquí que ens hagi passat les gravacions que estem sentint aquests dies amb concerts que porten les grans estrelles internacionals fins a aquesta ciutat alemanya. Estrelles com el baixista Marcus Miller, aquest multiguardonat músic nord-americà que va començar la seva carrera a mitjans dels 80s al costat de Miles Davis i que la va seguir acompanyant Aretha Franklin, Wayne Shorter, Al Jarreau, Chaka Khan o Roberta Flack abans de consagrar-se amb els seus projectes propis. Compositor extraordinari, Miller ha signat també un bon nombre de bandes sonores per al cinema i la televisió. L'activisme de Miller és també prou conegut, és artista UNESCO per a la pau i porta en veu de la Slave Route, aquest programa que documenta i dona a conèixer la història de l'esclavitud i del tràfic transatlàntic d'esclaus i del seu impacte. Els seus viatges per l'Àfrica inspiren sovint la música de les seves bandes, com sentirem avui en aquest concert que Miller proposava el 8 de novembre del 2025 al Lero Lugenshaus de Leverkusen.

el baixista Marcus Miller, en quintet amb Donald Hayes al saxo, Russell Gunn a la trompeta, Xavier Gordon als teclats i al piano i Andrew Marshall a la bateria, en directe des dels dies de jazz de Leverkusen. Comença el concert.

0: All right, good evening, Leverkusen. What's happening, y'all?
1: Marcus Miller saludant al públic i agraint els aplaudiments per aquest tema amb el qual han començat. Una composició antiga del seu catàleg que es diu Panther, Pantera. Per seguir, una composició encara més antiga, un original de Billy Cobham, Red Baron.
2: This is one of the cool songs that Billy Cobham wrote. It's called Red Baron. Red Baron.

0: Thank you very much. That one was called Red Baron. Hey, say hello to our drummer. His name
1: Red Baron, tema del catàleg de Billy Cobham que Marcus Miller ha versionat al costat del seu quintet. Marcus Miller al baix, amb Anwar Marshall a la bateria, Xavier Gordon als teclats, Russell Gunn a la trompeta i Donald Hayes al saxo, músics que venen de diferents ciutats dels Estats Units. Anwar és de Filadèlfia, Xavier d'Atlanta, Russell de St. Louis Est a Illinois i Donald de Memphis, Tennessee. I representant Nova York, Marcus Miller. Miller que anuncia que seguiran amb el tema que es diu Unmade, un tema de l'àlbum Late Black.

0: Thank you very much. Untamed. Untamed. Give it up for Donald Hayes, y'all, on the saxophone. Donald Hayes.
1: Marcus Miller compartint els aplaudiments amb els membres de la seva banda. Andrew Marshall, bateria, Xavier Gordon, teclats, Russell Gunn, trompeta, Donald Hayes, saxo. El 1987 es va morir el gran ídol de Marcus Miller, el baixista Jaco Pastorius. En saber la notícia, Miller ens explica que li va escriure un tema d'homenatge i que el va presentar a Miles Davis. A Davis li va agradar i li va dir que el gravaria. Miller, que estava sobrepassat, una peça dedicada a Pastorius, que més gravaria Miles, què més es podia esperar? Li volia demanar a Miles que la toqués en el seu estil antic, l'estil dels anys 50, però no es va atrevir. La seva sorpresa va ser que quan Miles va començar a tocar el tema ho va fer justament en aquest estil antic contravenint totes les seves pròpies normes. El tema va aparèixer finalment a l'àlbum de Miles Davis, Amandla. El trompetista Russell Gunn tocarà avui els solos d'aquest tema. Casualment, Gunn

0: That's Russell Gunn. Mr. Pastorius.
1: Russell Gunn a la trompeta, Xavier Gordon als teclats, Donald Hayes al saxo, Andrew Marshall a la bateria. El baixista Marcus Miller, que ens presentava els músics de la banda amb els quals ha tocat el seu homenatge a Jaco Pastorius, el tema Mr. Pastorius. El sentim avui des dels Dies de Jazz de Leverkusen 2025.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: Marcus Miller i el seu quintet avui en directe des de la ciutat de Leverkusen amb un dels seus temes originals. Aquest es deia Run for Cover. Miller ens recorda ara que és la 8ª vegada que visita aquest festival de Leverkusen, els Dies de Jazz, i agraeix l'escalf del públic que, si coneix una mica la seva música, probablement també hagi sentit alguna vegada la peça amb la qual seguiran. La va escriure després de visitar el Senegal. El dia abans del concert que hi havien de fer, van viatjar en vaixell fins l'illa de Goré, on hi ha el museu La Casa dels Esclaus. En aquesta illa és on hi havia el centre de retenció dels africans capturats per convertir-se en esclaus abans de transportar-los cap a les seves destinacions. Hi havia estances per amuntegar-hi homes, dones, nens, i un cop els tenien comptats i classificats, els embarcaven a través d'una porta anomenada Viatge sense retorn, perquè ja se sabia que no tornarien mai més a casa seva, a la seva família, les seves llengües, els costums, la història. Després de la visita a aquest museu, de tornada a casa seva, Marcus Miller va escriure aquest tema per expressar com els havia fet sentir aquella visita, perquè aquestes persones eren els seus avantpassats. Va començar a escriure i li sortia la ràbia, la desesperança, la tristor, la ràbia, però va decidir que no volia parlar només d'aquests sentiments, que també volia que la seva música fos una celebració del poder i la força de l'esperit humà. No sap com aquests avantpassats van suportar el viatge a través de l'Atlàntic, com van suportar 400 anys d'esclavitud, però d'alguna manera ho van fer i ells estan eternament agraïts perquè gràcies a aquesta resiliència ells són avui aquí. Va gravar la cançó, la van tocar per tot el món i va decidir aparcar-la pensant en Miles i en aquesta idea de seguir sempre endavant. Però recentment, i arran de les bogeries que estan passant al nostre món, l'ha recuperat i la vol dedicar a totes les persones descendents d'aquells que van patir persecucions i moments terribles, però també a la gent que encara avui segueix perseguida i patint aquests moments terribles. La vol dedicar a la força de l'esperit humà. Com a humanitat, ens diu Marcus Miller, ho superarem. Pot ser que triguem anys, dècades, segles, però amb la força de l'esperit humà ho podem superar plegats. Goré.

0: Thank you. Gore. Donald Hayes on the sax. Donald Hayes.
1: Aplaudiments per a Gore de Marcus Miller amb el saxofonista Donald Hayes, la introducció del piano de Xavier Gordon, Russell Gunn, trompeta, Anwar Marshall, bateria, en directe des dels Leverkusener Jazztage, els dies de jazz de Leverkusen 2025.

0: Leverkusen, thank you so much. So much, thank you. It's a pleasure, it's an honor to...
1: Tutu és un altre d'aquests temes inspirats en la diàspora forçosa africana de Marcus Miller, que està agraint els aplaudiments del públic alemany i compartint-los amb Xavier Gordon, Donald Hayes, Russell Gunn i Anver Marshall. Aplaudiments i ovació del públic demanant més música.

0: Thank you. We love y'all. We'll see you again next time. Thank you. Bye-bye.
1: Woo!
2: Marcus Miller i la seva banda, que tancaven ara sí el concert amb Blast, Explosió, un tema original del treball Free que Miller havia publicat el 2007. Tot un homenatge a referents com Jacob Astorius i Joey Zawinul, no només pels riffs funk que jo sentíem, sinó també per les influències orientals, melòdiques i harmòniques d'aquest tema que Miller liderava des de les línies del baix. Xavier Gordon al piano i teclats, Donald Heiss al saxo, Russell Gunn a la trompeta i Anwar Marshall a la bateria. Banda de luxe en un altre dels concerts dels Leverkusener Jazz Tage 2025, aquests dies de jazz de Leverkusen, uns concerts que ens fa arribar la ràdio de l'oest d'Alemanya.

0: tanquem la sessió, però demà tornarem fins a aquests dies de jazz de Leverkusen per sentir el quintet del contrabaixista Marcus Miller, amb Donald Hayes al saxo, Russell Gunn a la trompeta, Xavier Gordon als teclats i Anwar Marshall a la bateria. Us hi espero aquí mateix al nostre club amb el pilot tècnic Josep Aymí. Bona nit.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Arriba ara el moment de sentir el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77, de Johannes Brahms, en la versió mítica de David Oistrakh, violí, i l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió de la Unió Soviètica, sota la direcció de Kirill Kondrashin. L'enregistrament es va fer l'any 1952.

0: Un enregistrament de l'any 1952 en què el mític violinista David Oistrakh, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió de la Unió Soviètica i sota la direcció de Kirill Kondrashin, ens oferia el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77 de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit sentirem Micaela Converti, violí, Pal Banda, violoncel, i Susan Alexander Max, fortepiano, interpretant el trio en sol major opus 35 de Johann Nepomuk Hummel.

0: Hem sentit música de cambra de Johann Nepomuk Hummel. Era el trio piano en sol major, opus 35, que ens interpretaven la violinista Micaela Converti, pal banda, violoncel i Susan Alexander Max, forte piano.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuem la programació de Catalunya Música sentint ara un dels poemes simfònics que va compondre Richard Strauss. El que hem preparat és el que porta per títol Also sprach Zarathustra, així va parlar Zarathustra, opus 30. Sentim l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Pierre Boulez.